Hola, què tal? Molt bon migdia, 12 del migdia, puntuals, dijous 24 de setembre. Avui la Mercè, festa a Barcelona i també a d'altres llocs. Per tant, felicitats a totes les Mercès. Comencem aquest migdia central d'avui dijous. Tenim sol i tenim 24 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Començarem, com tots els dies, fent un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Avui nosaltres, en aquest migdia central, que acompanyarem totes els espais, les entrevistes amb música, ja ho saben, començarem, però, amb música. I començarem amb la música d'Extremo Duro. I és que aquest dissabte, a Sant Joan de Vilatorrada, té lloc un tribut a Extremo Duro. I avui en volem parlar amb un dels responsables d'aquest tribut, que és l'Associació de Vilatorrats de Sant Joan de Vilatorrada, amb el Josep Berenguer, que ens explicarà i ens explicarà què és aquest tribut a Extremo Duro d'aquest dissabte a Sant Joan de Vilatorrada. Avui és dijous, toca parlar d'història i de patrimoni i ho fem de la mà de Lluís Virós. Avui nosaltres volem parlar i parlarem amb el Lluís Virós del comerç ultramarí. I com cada dijous també serà moment de parlar de salut, ja ho saben, i en aquest migdia central nosaltres el que fem és també doncs parlar de salut i en aquest cas ho fem parlant, avui parlarem de sedentarisme. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, anem a fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Som-hi!

0: Un parapentista de 35 anys ha mort aquest dimecres a la tarda després de patir un accident en una zona boscosa del parc eòlic de la Serra de Rubió, a Castellfollit del Boix. Els bombers van rebre l'avís pocs després de les 7 de la tarda i van activar un dispositiu de rescat amb efectius dels GRAE, també un helicòpter i un metge del SEM. La víctima va ser localitzada a mitja vessant i, tot i que els equips d'emergència van poder accedir-hi i assistir-lo, presentava ferides de molta gravetat i finalment va morir. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les circumstàncies d'aquest accident. La Fiscalia demana 9 anys de presó i 400.000 euros de multa per a cadascun de dos homes que van ser detinguts a Solsona amb més de 4 quilos de droga amagats al maleter del vehicle. Els Mossos els van interceptar el desembre del 2024 i van localitzar 4,3 quilos de substàncies, de les quals les anàlisis van determinar que uns 3 quilos i mig eren de cocaïna amb una puresa del 80%. Al cotxe també hi havia material per processar i envasar la droga. Els acusats van ingressar a presó provisional i el judici està previst per l'1 d'octubre a l'Audiència de Lleida. Ens en anem ara al Berguedà perquè els volem parlar del Parc Solar de Saldes, que està a punt. És una crònica que ens arriba des de Televisió del Berguedà.
1: I és que Endesa encara ha de construir uns 30 metres de línia elèctrica que han de connectar aquesta torre amb el punt d'evacuació del parc. Fins que aquesta actuació no es faci, les plaques fotovoltaiques de Saldes continuaran sense poder entrar en funcionament.
2: Ja sabeu com funciona tot això de la burocràcia. Estem en converses per poder acabar tota la feina que ens queda, que encara ens queda alguna línia per acabar, però estem pendents d'això, que ells connectin a xarxes. Una vegada estigui el parc connectat a les xarxes, ens podrem beneficiar de tot aquest projecte.
1: El projecte està format per dues instal·lacions amb una potència conjunta de més de 1.200 kW i una producció prevista d'uns 1,4 milions de kWh anuals. El primer parc, situat a la part alta del municipi, està pensat principalment per abastir els equipaments municipals. L'energia sobrant es podrà vendre a la xarxa. El segon, situat a la part baixa de Saldes, està destinat al veïnat. Els consumidors, agrupats a través de la cooperativa energètica del Pedraforca, podran beneficiar-se de l'energia produïda i els descomptes vinculats al volum de generació.
3: Que els socis de la cooperativa, en la seva factura mensual de llum, tinguin un descompte per la que s'ha generat aquí. O sigui, si tu has gastat 100 kW i la teva part, diguem-ne, d'aquí del parc són 20, doncs en pagaràs 80, o els que sigui, no? I llavors això serà l'avantatge que tindran els socis, doncs aquest estalvi.
1: Actualment la cooperativa ja compta amb 101 socis. Segons l'Ajuntament, es tracta de la cooperativa més gran de Catalunya d'aquestes característiques. El projecte va començar a prendre forma fa 6 anys quan la proposta municipal va rebre el suport de la Diputació de Barcelona, que en va assumir el finançament amb una subvenció de 1,5 milions d'euros. Una quantitat que en el moment de plantejar el projecte es considerava insuficient per executar tota la instal·lació.

I ara nosaltres on volem anar és fins a Artés, perquè ja ho tenen tot a punt, o quasi bé tot a punt, perquè el que sí que tindrà lloc la setmana que ve és una nova edició de la Festa de la Verema del Bages.

0: 3 i 4 d'octubre, la plaça Vella d'Artés serà l'epicentre de la cultura vitivinícola del Bages. La Festa de la Verema celebra aquest 2026 la 31a edició a Artés, consolidant-se com a gran aparador de vins de la DO Pla de Bages.
1: La Festa de la Verema és d'un caire molt important pel poble, també per la comarca, pel nostre poble, evidentment, doncs perquè ens recorda la nostra història vitivinícola, una història que es pot respirar perfectament al nucli antic.
2: Portem 31 veremes, no?, treballant plegats, tirant endavant aquesta Festa de la Verema. Recordem de que la Festa de la Verema va néixer al mateix moment que va néixer la denominació d'origen i, per tant, doncs, aquest acompanyament, aquest camí, no?, ha sigut compartit i ha anat evolucionant al llarg dels anys.
0: L'edició d'enguany comptarà amb novetats. La principal, la fira amb estants de cada celler, durarà tot el cap de setmana.
2: Antigament s'havia fet només diumenge, es va fer una ampliació fa uns quants anys ja d'activitats cap al dissabte a la tarda, però aquest any serà el primer doncs, que es podrà gaudir de la mostra de vins tant dissabte a migdia i vespre com diumenge també tot el dia com ja s'anava fent. Creiem que és una aposta ja de tot el cap de setmana per poder acostar-nos no només a la gent d'Artés, no?, que tenim un públic molt fidel a Artés i a la comarca, sinó també per atraure nous públics, no?, doncs d'arreu de Catalunya.
0: L'objectiu és poder degustar una varietat àmplia de referències i conèixer de primera mà els projectes dels cellers. Enguany hi haurà 21 elaboradors i més de 100 referències de vi per tastar. Al llarg de tot el cap de setmana, la comarca s'omplirà d'una gran oferta d'activitats divulgatives i culturals.
3: Tota una sèrie d'actes en el conjunt dels diferents pobles de la comarca, de patrimoni, de rutes de vi, de rutes de vinyes, de rutes de pedra seca, etc, etc. Per què? Per què fem tot això? Fem tot això perquè el vi sempre va molt lligat amb la cultura, amb la història, amb tot el que envolta doncs, totes aquelles coses que surten d'una ampolla de vi.
0: Pel que fa a l'acte inaugural, serà el divendres 2 d'octubre a Fonollosa. També es faran actes descentralitzats a Montsant Benet, al Mas de la Sala, Navàs i Súria.
4: Era una crònica del nostre company Arnau Espigares i ens anem per la informació meteorològica. Esperem que l'Arnau Graner demà divendres ens porti novetats meteorològiques perquè, de fet, la setmana és monòtona, monòtona i monòtona. Pel que el que tenim és sol matí i tarda, la tarda sí que poden aparèixer alguns núvols alts que poden deixar el cel una mica enteranyinat, però el que tindrem és sol i calor. Avui mínimes de 11 graus a la ciutat de Manresa, també Igualada, 12 graus de mínima a Solsona i a Vic, més alts a Berga, 14 graus avui de Berga. Les màximes que normalment superaran els 30 graus de temperatura i en punts de la Catalunya central avui podem arribar a 32 i 33 graus de temperatura. Benvinguts, comencem un nou migdia central.
0: Migdia central.
5: Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
6: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
7: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
0: Migdia Central.

0: El que estem escoltant és música d'Extremadura, perquè avui nosaltres el que volem fer és anar fins a Sant Joan de Vilatorrada. I vostès diran, què té a veure Sant Joan de Vilatorrada amb Extremadura? Doncs bé, qui ens ho explicarà avui en aquest migdia central és el Josep Berenguer de l'Associació Vilatorrats, que el que fem primer és saludar-lo. Josep, què tal? Com estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Com estem? I
1: molt bé, doncs amb ganes, com sempre, de fer un altre esdeveniment a Sant Joan de Vilatorrada. I abans de tot, agrair que ens doneu aquest espai per poder promocionar-lo.
0: Doncs explica'ns, què és el que heu preparat? Perquè això serà aquest dissabte, 26 de setembre, al local de Cal Gallifa, Sant Joan de Vilatorrada, perquè el que heu preparat és una nit dedicada a Extremadura, aquest tribut. Escolta'm, Josep, una mica, com neix la idea d'organitzar

0: diferent, per portar al poble algo diferent. I l'any passat ja vam provar amb el tribut d'una de les millors bandes de tribut de l'últim de la fila i va funcionar molt bé, i aquest any pues, tornem a repetir amb un altre tribut, en aquest cas pues, a la banda El Pedrà, que fa el tribut a una de les millors bandes a nivell nacional d'Extremoduro.
1: I per què vau triar i vau precisament apostar per Pedrà i també doncs perquè doncs Extremoduro o tot va anar lligat?
0: No, nosaltres quan vam començar l'any passat a fer un tribut, doncs vam mirar opcions, vam mirar en grups. El que sí que es van decidir agafar un dels millors bandes a nivell nacionals, i van fer una llista i van escollir primerament Última de la Fila, i aquest any farem Extremoduro i continuem cada any si la cosa funciona i agrada a la gent.
1: Vaja, que ja teniu una bona llista, entenc, eh, Josep?
0: Sí.
1: Pels oients que no coneguin Pedrà, què pot esperar una persona que vagi doncs, a aquest concert? Els grans èxits d'Extremoduro, per exemple, que es podran escoltar dissabte?
0: Doncs mira, és una banda que neix al mateix, a Plasència, que és el mateix lloc on va néixer l'original Extremoduro. I llavors és la banda doncs, que va començar paral·lelament en aquella època, i és una de les referents amb aquest tribut d'Extremoduro. De fet, ja porten a nivell nacional 1.000 i pico de concerts, amb sales molt importants, i amb una audiència i un espectacle pues, que s'ha de veure. I portar-lo aquí al poble pues, és algú que estem segurs que agradarà, i la gent ha d'aprofitar i anar a veure a aquesta gent, que és una passada.
1: No sé si és molt difícil fer un tribut a una banda com Extremoduro, perquè clar, deu tenir també, doncs no. De fet, totes aquestes bandes tenen un públic molt fidel, Josep.
0: Sí, correcte. Sí. Correcte. De fet, ja hi ha uns anys que s'ha posat això de moda, dels tributs, i a part tot arreu, però sense desprestigiar ninguna banda, evidentment, perquè cadascú va fa el que pot amb medis i el que té, que sempre hi ha unes bandes més identificades i més orientades a, pràcticament a la millor, al millor tribut que representa el grup que fan.
1: Escolta, i pel poble, per Sant Joan, no sé si heu pogut, deies, no sabíem si... Un segon, perdona. No sé què ha passat aquí, eh? Que m'he agafat el mòbil. Aviam. Que no sé si heu trobat ja resposta del públic o de saber si vindrà molta gent. Com anirà tot això?
0: Pues sí, mira, com és aquest dissabte, que estem ja pràcticament aquí al costat, pues les entrades estan volant, estan volant. De fet, mira, tenim la venda online a Entradium, que a través de les redes socials poden contactar i agafar l'enllaç i poder fer la compra, i estan ja pues, pràcticament amb les últimes. I luego teníem aquí al poble, a tres puestos, tenien la venda anticipada també d'entrada física, al Bar Riquis, que ja s'ha agotat, tenim Depilació Venus, que està a punt d'agotar les últimes, i igual que al Bar El Patio. Així que la gent aprofiti, que no es quedi sense entrada, perquè l'aforament és limitat, i que no sé, que espavilin.
1: Clar, llavors, per poder venir, què és el que hem de fer? Què és el que s'ha de fer?
0: Pues mira, comprar-les a Sant Joan, i si és de fora, pues a nivell de redes socials, entrar a Vilatorres Group, i ahí està l'enllaç de la venda d'entrades, i es pot comprar anticipada. El preu és de 15 euros amb consumició, cervesa, refresc o aigua, i si és el mateix dia, amb taquilla, si queda alguna, que això és una altra, pues és 18 euros i també amb consumició.
1: Això es fa a Cal Gallifa aquest dissabte.
0: Correcte.
1: El que no hem dit, Josep, és l'hora.
0: Pues mira, obrirem portes a les 9 per començar el concert de 10 a 12, a prox, i després farem una horeta i mig amb música de l'època, de diferents grups, a nivell de poder escoltar mentre fam l'última cervesa o fam els últims balls.
1: Vaja, una festassa.
0: I tant, i tant, i
1: No?
0: tant. I
1: Ja.
0: amb moltes ganes de disfrutar-lo amb el poble i amb tota la gent, i aprofito ja per...

0: agrair a tota la família de Vilatorrats, que són uns quants, per organitzar tot això sense ànim de lucre, i hi ha molta feina i molt esforç per tota part de tota la gent.
1: I ja per acabar, Josep, què els diem a la gent, doncs, perquè això, que s'afanyin a comprar entrades, perquè si no es quedaran sense, i perquè puguin venir aquest dissabte a veure aquest tribut d'Extremadura de Sant Joan de Vilatorrada?
0: Pues que espavilin, que les entrades estan volant i que això no es veu normalment, perquè són bandes a nivell nacional, i portar-les aquí al poble és una oportunitat de poder disfrutar en directe de música rock autèntica i amb un espectacle digne de veure.
1: Doncs nosaltres que acabarem aquesta entrevista amb música d'Extremoduro. I escolta, Josep, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I que vagi tot molt bé, que vagi doncs molt bé aquest tribut d'Extremoduro, i fins la propera. Adéu-siau.
0: Adéu, que vagi bé. Gràcies.

En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.

0: Migdia central, Eli Pagan.
1: I en aquest migdia central, és dijous, és moment de parlar d'història, parlem de patrimoni i ho fem sempre de la mà del Lluís Virós, a qui li donem ja la benvinguda en aquest programa. Lluís, què tal, com estem? Bon migdia, tot bé?
2: Bé, que encara acabant l'estiu o començant la tardor.
1: No sé, ja, la tardor no, no sé quan la començarem, no? Però sí, la, no? Una cosa serà allò la meteorològica, l'astronòmica. Ah.
2: Sí.
1: Escolta, avui en aquest migdia central volem parlar de comerç, però del comerç sí. De mar enllà i concretament ens anem uns quants segles enrere i ens anem al segle XVIII. Lluís.
2: Sí, ara fa 220 anys, 240, una cosa així. Mira, clar, com que som estiu, he pensat, bueno, fem un tema mariner. El que passa és que no sempre el mar comporta l'alegria que tenim tots per vacances, és a dir, mira, fa calor, et banyes, et baixa la temperatura, sinó que el mar, quan hi treballes o quan hi has d'estar... A les verdes i a les madures, no? Pot ser molt dur. Llavors, mira, no avancem al final, deixem l'intriga pel final. En primer lloc, els historiadors parlem ara hi ha un concepte que en diem la primera globalització, ara estem parlant sempre de globalització, que vivim en una economia global i això. I es parla de primera globalització quan al llarg del món més o menys queda tot connectat per rutes marítimes, no existien els avions, no? I això passa entre el segle XVI i XVIII. Després ja vindran els vaixells amb motor de vapor, després els de motor de petroli, després els avions, etc. I cada vegada són més ràpides les connexions. Però antigament, a pesar que les tecnologies per connectar-se no eren gaire ràpides, mm-hmm. i depenien d'energies naturals, com per exemple el vent, si no se t'onflaven les veles, doncs no podies avançar. Doncs ja hi havia una gran comunicació mundial que sobretot es disparen en aquest segle XVIII que dèiem. Llavors, ara anem a la Catalunya central. Nosaltres que no tenim... també hi participàvem, si som de terra endins.
1: Exacte, perquè mar no tenim, el Parc de l'Agulla no ens serveix, Vull dir que aigua salada no tenim.
2: Exacte, i el Parc de l'Agulla ni que hagués estat per entrenar, resulta que l'hem fet al segle XX, vol dir que no...
1: És molt més posterior, sí.
2: Exacte, no ens hagués servit, i el Llobregat, tot i que tenia un projecte de canal navegable, tampoc hi vam navegar mai, Bueno... Tampoc hi vam navegar mai. He vist alguna foto de barquetes amb vela amb un, com es diu, amb una presa,
1: sí?
2: Això d'aquí, entre Castellgalí i Galí i Sant Vicenç, Doncs he vist alguna foto de 1902 o així amb gent navegant amb una petita vela i tot, Però res, no servia d'entrenament. El cas, anem... El dijous passat vam parlar de la fàbrica dels Panyos.
1: Sí.
2: I sempre que parlem de la fàbrica dels Panyos, diu molts que s'hi va dedicar molt capital, s'hi van gastar molts calés, i aquests calés havien sortit del comerç del segle XVIII, però potser mai expliquem massa els detalls del comerç del segle XVIII, i avui anem a explicar aquests detalls del comerç del segle XVIII. Mira, al llarg de la segona meitat del segle XVIII, pel que sigui, cada vegada... es venen més coses a Amèrica des d'Europa i sobretot a l'Amèrica espanyola sortint des d'Espanya. El comerç colonial és el que s'anomena un comerç captiu, és a dir, que ho prohibeixes que ho facin els altres i tu t'organitzes un exèrcit, una flota, una armada, que es diu en català i castellà de l'exèrcit de mar, no?, i amb aquest exèrcit de mar, amb aquesta flota, intentes defensar els teus vaixells perquè tinguin privilegis i drets enfront dels altres. Els altres, per tant, si et volen fotre una part del pastís, perdó, pel vocabulari, si et volen prendre una part del pastís, ho han de fer. O bé, amb pirateria directament, i si la pirateria està pagada per un altre estat, es diu patent de corso amb corsarisme o corsais, que aquesta és la petita diferència entre un corsari i un pirata. El corsari treballa per un país i el pobre pirata és un autònom, que no ha de pagar després a cap país, però tampoc no el protegeix ningú i s'arrisca més pel seu compte. Traduït a llenguatge del segle XX, perquè se'ns entengui. Llavors, com es feia el comerç entre Catalunya i Espanya i què hi, entre Espanya i les seves colònies americanes i què hi pinta, Manresa? Doncs mira, cada any, o sigui, el que no podies tenir és una tropa de, jo què sé, una flota de 1.000 vaixells acompanyant cada dia vaixells mercantils cap a Amèrica. Això era impossible, Llavors el que feies era fer un viatge una vegada a l'any. I això és el que en diem el sistema de flotes. No hi ha cap port que pugui contenir tots els vaixells que anaven a Amèrica. És a dir, els 20 o 30 vaixells de la flota espanyola, més els 40 o 50 vaixells que anaven a negociar, enlloc poden estar-se, a no ser que tinguis un port natural molt gran, que aquest seria la badia de Cádiz. Per això, al segle XVIII, la flota espanyola que surt cap a Amèrica surt de la badia de Cádiz, surt un dia a l'any, es pacta el dia i el dia aquell el qui no està a punt es queda a terra, i marxen tots junts. Llavors marxen els vaixells mercantils al mig i els vaixells de guerra al voltant. Si algun vaixell s'espaiava, el deixaven enrere i corsaris i pirates que se'n farien càrrec. No patim, I llavors s'anava de Cádiz a tres ports d'Amèrica i des d'aquells ports d'Amèrica es comercialitzava els productes que es feien aquí a la resta de llocs d'Amèrica. Els tres ports, un no és molt conegut ara, tot i que existeix això, i és un port natural brutal molt gran que es diu Cumaná, a Venezuela. Un altre que és una mica més conegut, o el més conegut de tots, és Santiago, a Cuba. I el tercer és Veracruz, a Mèxic, que encara hi ha documents, això, de gent manresana i vegenca i de la Catalunya central que van ser enviats allà a negociar els productes d'aquí. Quins productes es venien d'aquí? Sobretot d'aquí es portava productes tèxtils, seda, coses fetes amb seda, que Manresa estava especialitzada en això, i d'aquestes coses, sobretot cintes i mocadors, mocadors de diferents mides, però mocadors macos, no de mocar-se, mocadors de cobrir-se el cap, de mocadors per vestit de senyor, de senyora, mocadors d'anar a les espatlles de complementant un vestit de dona, els mocadors bonics i moltes cintes, que en castellà en deien listoneria. Hi havia molta listoneria en els documents aquests. Anaven cap allà amb vaixells de vela, clar. Vaixells de vela que, com a molt, tenien dues grans tecnologies per guiar-se. Una era la brújula, per saber més o menys cap on s'havia d'anar, i l'altra l'astrolabi, que de nit miraves les estrelles i l'astrolabi et donava la teva situació exacta dintre d'un globus terraqui, no? I així sabies més o menys el que havies avançat el dia anterior. Llavors, eren vaixells sense cap motor darrer, o sigui, l'únic motor que tenien eren les veles. Quan feia vent havies de baixar les veles i aprofitar aquell vent. Quan no hi havia vent et quedaves tirat al mig del mar, i quan feia massa vent el millor era també arriar les veles, plegar-les i resar perquè no tirés contra cap costa ni contra cap lloc així. Llavors, vaig trobar, a principi d'aquest estiu, vam anar a veure un arxiu en el que hi havia documents d'una família manresana rica de finals del segle XVIII, que es deien Torrents, que eren uns dels socis de Pau Miralda i companyia, que després seran els propietaris dels Panyos, no? Que un dels seus membres, un cosidells, que es deia Vicenç Solarnou, l'havien enviat a Amèrica amb un d'aquests vaixells a vendre cintes i mocadors i a vendre també, que també es venia molt d'aquí, aiguardents, eh? O sigui, m'ho vi que no era gaire bo, el convertint en aiguardent i es venia molt bé a Amèrica perquè la gent es pogués emborratxar allà, eh? Llavors, aquest senyor, el Vicenç Ornou, se'n va cap a Amèrica i va enviant cartes, eh? Llavors em va caure la mà, a les mans, una d'aquestes cartes que vaig poder transcriure i llegir així, i que passo a llegir mínimament, eh? Diu, molts senyores míos, està escrivint en els torrents, ell des del destí final que arriba, que és Veracruz, actual Mèxic, sud de Mèxic. Diu, molts senyores míos, creo que habrán sabido ustedes como la necesidad de agua nos hizo arribar a la guadía de San Carlos, costa de Puerto Rico. Es decir, después de una navegación de más de 60 días y muchos, con ración de 2 cuartillos diarios y a pique, de venir en mucho menos, ¿eh? Vale, que ens està dient que en un viatge que havia de durar uns 40 dies em portaven 60 i estaven al mig del mar. I això passa quan et trobes la calma xitxa que deien els mariners que no bufava una gota de vent. Llavors et trobes que estàs al mig del mar, vas acabant a l'aigua potable i la vas racionant, i la gent es mor de set a dintre els vaixells. Llavors ens diu, si compadecido el señor no hubiese animado a los marineros por el reconocimiento de una ensenada que los pilotos no se atrevían por el miedo de que en que estaban... a otro paraje d'aquella aguada. A veure, resulta que arriben a unes costes, no? Diuen, ostres, per fi hem arribat a una costa, però no és on anem nosaltres. Ho reconeixem que no és a Cumaná ni és el lloc on anem. Però és una costa i aquí tindran aigua segur. Però i si anem i ens maten? Llavors ens comencen a discutir, però era tanta la necessitat que tenien de veure que hi van i llavors troben que no, que és Puerto Rico, que els tracten bé, que per canvi de diners els donen aigua i aliments frescos, no? I poden seguir el seu viatge. I maco això de la frase aquesta, El debate de los marineros vencieron. És a dir, que ja estaven tan emprenyats els mariners que potser s'haguessin carregat el capità. Que és una cosa
1: que passava,
2: que passa molt sovint en els vaixells.
1: A Lluís, sí, hauríem d'anar acabant.
2: I no està a punt de passar el d'això, el Colón.
1: Sí, no. Val.
2: I llavors acabem ja amb això que diu que arriben finalment al destí que anaven, i allà s'enteren dels preus de les coses, fan tot un intercanvi de productes i una part dels productes els canvien per or i plata, que és el principal producte que tornava cap aquí. Amb aquest producte pagaven la flota espanyola, i entre els productes que portaven, per exemple, granadina o això. I una cosa curiosa, que ja un altre dia en parlarem, aquesta gent envia un tros de cinta, retalla un tros de cinta, i diu, fixeu-vos en aquest tros que us envio, diu, perquè esta listoneria està molt ben pagada, diu, i és de les mejores i conveniente en totes les Amèriques. I us diu, us envio un retall perquè me'n torneu a fer més. I aquesta seria la curiositat i el que representava un viatge d'aquests.
1: Doncs escolta, Lluís, ho deixem aquí i la setmana que ve continuarem amb un altre vessant, però també anirem per aquesta història
2: cap a Amèrica.
1: Vinga, fins la setmana vinent, Lluís.
2: Molt bé.

0: en tus manos.
1: Migdia central, Eli Pagan.
2: La fatiga és un dels símptomes més freqüents i limitants de l'esclerosi múltiple i pot inferir en moltes activitats del dia a dia. Però hi ha estratègies que poden ajudar a gestionar millor l'energia, mantenir l'activitat i adaptar-se als espais i les rutines. A continuació parlem d'aquest tema amb el Dani Vives, fisioterapeuta del TAIEM, i a la Laia Vilardell. Ella és terapeuta ocupacional de la mateixa institució. Tots dos han intervingut en l'aula del TAIEM de Neurologia que s'ha celebrat aquesta mateixa setmana. Primer de tot, els saludem, Dani i Laia, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Gràcies, doncs, per haver acceptat la nostra invitació de ser avui aquí. Quan parlem de la fatiga en esclerosi múltiple, a què ens referim exactament i per què és un símptoma tan freqüent en les persones amb aquesta malaltia?
3: Bé, no ens referim simplement a estar cansat després d'haver fet un esforç, sinó que és un símptoma complex i existent, no? Que al final acaba afectant molt a la vida quotidiana. És una sensació intensa de manca d'energia i al final també és un cansament desproporcionat respecte a l'activitat realitzada. Per què afecta tant? Doncs sí, perquè hi ha mecanismes que afecten molt a l'energia i a l'esforç, no? Com pot ser la conducció nerviosa, que és menys eficient. L'esforç físic llavors és més gran i clar, si per exemple hi afegim debilitat muscular o espasticitat, doncs la cosa es complica. La calor també pot empitjorar.
2: I quin paper llavors té la fisioteràpia en la gestió de la fatiga? Com pot ajudar a mantenir l'activitat física i evitar que la persona entri doncs, en un cercle de cansament? I clar, si estàs cansat, entenc també doncs, que tens menys ganes de fer cosa i llavors també hi ha entre la inactivitat.
3: Sí, nosaltres el que ens ajudem a la persona a mantenir-se activa sense sobrepassar els límits. Què fem? Doncs fem que dosificar l'activitat, no? El fisioterapeuta intenta adaptar la intensitat, la durada i la freqüència de l'exercici, al final, amb la capacitat que té cada persona. I anem augmentant la càrrega de manera progressiva. I fent tot això, doncs, acabem evitant doncs, entrar en aquest cercle del que parlàvem.
2: I llavors, suposo que hi ha tipus d'exercici diferent. Quin tipus d'exercici pot ser més adequat per una persona amb esclerosi múltiple i fatiga? Hi ha alguna activitat que es recomani o que recomaneu especialment?
3: Més que trobar quin tipus d'exercici és trobar el que dèiem abans, la intensitat i un tipus d'activitat que augmenti la capacitat funcional sense provocar un empitjorament important de la fatiga. D'exercicis, doncs, podem trobar exercicis aeròbics suaus o moderats, que són el caminar, bicicleta estàtica, exercicis de força, tot i que sempre hem de tenir present que els pesos han de ser lleugers o fins i tot utilitzar el propi cos com a llastre, com a pes. També podem fer exercicis d'equilibri, de flexibilitat i de control corporal, que més coneguts podrien ser el ioga, el pilates o el tai chi i també exercicis dintre de l'aigua.
2: Des de la teràpia ocupacional, com es treballa la fatiga amb les persones que tenen esclerosi múltiple? Quina importància tenen l'organització de les activitats i l'adaptació també a l'entorn?
4: Doncs des de teràpia ocupacional no busquem eliminar la fatiga del tot, ja que és un símptoma implícit a la patologia, sinó que el que volem és ajudar la persona a gestionar-la per poder mantenir el que és important en el seu dia a dia. D'aquesta manera, treballem des de quatre pilars bàsics, que són afavorir la màxima autonomia possible, introduir les activitats de manera graduada i adaptar l'entorn tant a la llar com a la feina com a la rutina del dia a dia. D'aquesta manera, poder reduir l'esforç. I per últim punt, uns altres pilars que intervenim des de teràpia doncs és el que seria el treball en l'equip que es parlarà a continuació. A la pràctica, això es tradueix en el que anomenem l'estalvi d'energia, que resumint en quatre punts seria planificar les activitats amb antelació, prioritzar el que és realment important i distribuir l'esforç al llarg del dia i posicionar-se bé, és a dir, fer servir, per exemple, postures, ajudes tècniques que redueixin la despesa energètica I també afegim estratègies cognitives i d'organització, com pot ser fer-se llistes, rutines, delegar quan cal, i pautes d'ergonomia molt concretes, com peces de roba amb velcro en lloc de botons, preparar els àpats del dia a dia asseguts o planificar els desplaçaments en punts de descans. D'aquesta manera, doncs, l'organització de les activitats de la diària bàsiques i l'adaptació de l'entorn, doncs, són el nucli principal de la intervenció de teràpia ocupacional. Quan la persona aprèn a organitzar-se, fent aquestes tasques de les més exigents quan té més energia i deixant les més lleugeres pels moments de més cansament. I quan l'entorn s'adapta a les seves necessitats, doncs el resultat és que poden fer més coses amb menys esforç. I sobretot doncs, donar importància doncs, a aquelles activitats que per ells tenen més sentit.
2: I quines són les principals recomanacions que donaria una persona amb esclerosi múltiple perquè pugui gestionar millor la fatiga en el seu dia a dia?
4: Doncs les recomanacions claus per mi serien quatre. La primera seria planificar-se el dia, fer les tasques que costen més esforç quan es té més energia, normalment és al matí, i de deixar les més senzilles per més tard. La segona seria no esperar estar exhaust per parar, sinó descansar abans que arribi la fatiga, no quan ja s'ha instal·lat. I la tercera seria adaptar l'entorn de casa en petits canvis que estalvien energia. Per exemple, el que hem comentat abans, no? Asseure's per cuinar o dutxar-se, tenir les coses que s'utilitzen més a diari a mà, portar més roba més còmoda a l'hora de posar-se. I per últim, doncs, ha explicat el company, no? No deixar de moure's, mantenir activitat física regular, encara que sigui suau, i ajudar en el repòs. Jo, si hagués de resumir tot això en una frase, seria que dosificar-se no vol rendir-se, sinó guardar energia per allò que de veritat importa.
2: La Fundació Altaia compta amb un equip multidisciplinari de professionals per atendre de manera global les persones amb malalties neurològiques com l'esclerosi múltiple. Què aporta aquest abordatge multidisciplinari al pacient i per què és important anar més enllà del tractament mèdic?
3: Bé, el primer doncs, aporta una visió més global del pacient, no? I ens permet doncs, fer una atenció més integral, no? Permet abordar simultàniament doncs, diferents aspectes, no? Els neurològics, físics, cognitius, emocionals, socials i funcionals. No? I clar, això al final requereix una coordinació entre tots aquests professionals, no? Neuròlegs, infermeria, la rehabilitació, perquè nosaltres en formem part, doncs, etcètera, no? Mm. I clar, més enllà del tractament mèdic, no resolen necessàriament totes les conseqüències de l'esclerosi múltiple, aquest tractament farmacològic, no? I per tenir l'abordatge multidisciplinari el que fa intentar doncs, tractar la persona, no només la malaltia, i afavorir una qualitat de vida, l'autonomia i la capacitat de continuar desenvolupant al final el projecte vital d'aquesta persona.
2: Mm-hmm. Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el Dani Vives, ell és fisioterapeuta d'Altaia, i a la Laia Vilarrell, terapeuta ocupacional de la mateixa institució, que ens hagi volgut acompanyar avui doncs, parlant d'aquesta fatiga, aquest símptoma tan freqüent en persones que tenen esclerosi múltiple. Dani, Laia, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
2: I que vagi molt bé, molt bon dia.
4: Gràcies. Bon dia.
2: 3:30 i arribem a la una del migdia puntuals, i ara nosaltres acabem aquest migdia central i ho fem com hem anat fent aquests darrers dies i com farem al llarg de tota aquesta temporada. Acabarem amb música i amb la veu avui de Pablo Alborán i aquest Prometo. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 12 del migdia, i a continuació els deixem amb el Passeu, Passeu. Fins demà, bon migdia, adeu-siau, ara Pablo Alborán.

0: Ràdio Manresa. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
0: Ràdio Manresa,

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 24 de setembre. I avui, aquest dijous i tots els que vindran del Passeu, a partir d'ara, actuaran una mica com els divendres de la temporada passada. I això què vol dir? Doncs que els dijous seran els dies on parlarem de les propostes més culturals i d'agenda i de lleure per començar a escalfar motors pel cap de setmana. I els divendres què hi haurà, doncs? Us preguntareu. Doncs ni més ni menys que un recull dels millors moments de la setmana del Passeu, perquè no s'us escapi res de res. I perquè de vegades l'actualitat va tan de pressa que és interessant fer una miqueta de marxa enrere, retrospectiva, per veure què ha passat al llarg de la setmana. Fet aquesta petita introducció i posats al dia, ara sí que presento les persones que avui ens acompanyen a la taula. Per una banda, a la meva esquerra, m'acompanyen el Joan Carles Lluc, alcalde de Rajadell. Què tal?
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Al seu costat hi ha l'Oriol Gasulla, que a part d'historiador de l'art i treballador tècnic de cultura de l'Ajuntament de Manresa, encara ens ve amb un altre barret, que és el de comissari del Museu de Rajadell, que s'inaugurarà aquest diumenge al migdia. I hola, Oriol, què tal,
2: hola,
0: com
2: bon
0: estàs?
2: Dia.
0: Bon dia. I al seu costat tenim la Cristina Belmonte Santi Esteban, que és arqueòloga, però que a més és assessora de patrimoni cultural a l'Ajuntament de Rajadell. Què tal, Cristina?
3: Hola, molt bé, gràcies, bon dia.
0: Tots tres venen en clau de representants del nou museu que aquest, com us deia, aquest diumenge, dia 27 de setembre, al migdia, a les 12 del migdia, s'inaugurarà. Llavors, a la meva banda esquerra tenim això. I a la meva banda dreta hi tenim la Mariana Romero, que és la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa. Què tal, Mariana, com estàs?
4: Molt bé.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: I al seu costat hi tenim el Jordi Roca, que és ni més ni menys que l'impulsor d'una iniciativa que ens ha agradat molt aquí al Canal Taronja, que és Manresa sobre rodes, i que es farà realitat aquesta iniciativa el proper 3 d'octubre, el proper dissabte 3 d'octubre, durant tot el matí, des de les 9 fins a la 1, que després ja podem començar a intuir, no, Jordi, si aquest Manresa sobre rodes, diguéssim, què ens pots avançar?
5: Són rodes que a vegades tenen dificultats per moure's.
0: Rodes que a vegades tenen dificultats per moure's. Podríem dir que, després ens ho explicareu bé, perquè començarem per ordre cronològic, el primer que ve és la inauguració del museu, després Manresa sobre rodes, però ja podem fer un petit spoiler, que és un recorregut pel centre històric de la ciutat per totes aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i que van amb cadira de rodes o amb qualsevol altre vehicle.
5: Es fa una ruta de places i placetes sortint des de Sant Domènec acabant a la plaça Gran a l'Ajuntament.
0: Doncs ens ho explicaràs perquè ho trobo superinteressant i segur que la Mariana també.
4: I tant.
0: Molt bé, a veure, comencem pel Museu de Rajadell. Esteu d'enhorabona, Joan Carles, sí o no?
1: Doncs sí, les bones notícies s'han d'aprofitar, perquè normalment el dia a dia dels pobles, ajuntaments, doncs és una miqueta més problemàtic, i és un dia molt assenyalat i que fa molt temps que l'equip de govern i tot l'Ajuntament doncs tenia moltes ganes de que arribés.
0: Clar, fa temps que s'hi treballa. Llavors, podem fer una miqueta de cronologia de com va començar la idea de rehabilitar l'espai i llavors com s'ha anat construint tot plegat?
1: Mireu, una cosa que sí que volia dir és que això va començar, això ja ho explicarà l'Oriol o la Cristina, això va començar amb la idea de que a la rectoria, que ara és de propietat de l'Ajuntament, li vam comprar al
0: Bisbat de Vic.
1: Al Bisbat de Vic. L'únic que hem fet ha sigut que un espai sí que l'ha volgut encara quedar-se al Bisbat. Doncs allà mateix teníem el que era el pis del mossèn i del rector, i teníem també el que era la pinacoteca de Rajadell. D'acord? Aquesta pinacoteca, hi havia doncs, quadres del concurs de pintura ràpida que en Lluís Solarnou va fer durant, no vull dir ara mateix de memòria, no ho sé, però crec que eren 30 i pico, 40 anys. I aquests quadres, el primer, segon i tercer,
0: que guanyaven
1: amb un premi econòmic, doncs se'l quedava en propietat la pinacoteca. Què passa? Que la rectoria va haver un moment que ja no es podia visitar perquè era ja un perill, perquè el sostre queia, i I la gent de Rajadell, que s'estima Rajadell, que van cuidar d'aquesta pinacoteca, gent de l'Associació Cultural i Recreativa de Rajadell, doncs van catalogar, van guardar i van preservar aquests quadres, i ara mateix els tenim a l'estació doncs, guardats. D'acord? Per tant, el Museu de Rajadell és una continuació de la feina de gent que s'estima Rajadell i que va fer aquesta feina prèvia. Dintre d'aquesta pinacoteca també hi havia objectes quotidians de Rajadell que s'anaven posant aquesta pinacoteca. I tot això sorgeix aquí, i quan nosaltres comprem la rectoria, doncs aleshores tenim molt clar que aquesta pinacoteca s'ha de continuar, aquest esforç que van fer aquests veïns des de l'associació cultural, doncs s'havia de continuar fent un museu modern, que evidentment no és un museu, perquè és una col·lecció, no? Però sí que evidentment li diem Museu de Rajadell.
0: Clar, llavors, a vosaltres, o sigui, quan entren en l'equació de tot plegat l'Oriol i la Cristina? És a dir, vosaltres, a quin encàrrec rebeu i quan el rebeu?
3: Bueno, jo pràcticament des de la pandèmia que col·laboro amb l'Ajuntament, i abans durant tot aquest procés va sorgir que ells ja tenien tancat la compra de l'edifici. Ja feia dies que tenien tancada la compra de l'edifici a la part del Bisbat i havien començat a treballar amb aquesta idea d'obrir un nou museu. Però evidentment aquell edifici s'havia de rehabilitar, com he dit el Joan Carles. Doncs estem parlant que pràcticament des d'abans de la pandèmia, però sobretot des de l'any 2022, s'hi ha fet un esforç molt important per recuperar l'edifici, protegir l'edifici, perquè des del propi Ajuntament s'hi ha fet la declaració de bé cultural d'interès local per donar-li el valor patrimonial que té, perquè part de la visita del museu inclou el propi edifici. I acompanyat de tot aquest procediment de rehabilitació, que ha sigut llarg, doncs havia de vestir-se aquest museu. I aquí és quan l'Oriol, que havia treballat a l'Ajuntament, que era a l'oficina de turisme, i que és el que ha dissenyat i ha redactat el projecte museogràfic i el discurs museogràfic, doncs vam posar tots dos junts amb altra gent i amb altres professionals, i pràcticament doncs, això des de l'any 2022 que treballem que el museu sigui una realitat amb tot el que comporta això. Des del principi, d'un edifici en ruïnes fins a un edifici restaurat, consolidat, protegit i amb
0: un museu a dintre, clar, amb un museu que tingui un relat rajadellenc 100%. A veure, Oriol, això...
2: No, l'has clavat, perquè és justament el que buscàvem, que fos ADN a Rajadell i que no fossin professionals externs d'Aliança del Poble els que expliquessin la història de Rajadell, sinó que fossin els propis veïns i veïnes de Rajadell que transmetin aquesta... aquesta passió pel seu patrimoni, aquesta emoció, aquestes vivències, que són el que al final els objectes cobren vida, no?
0: Totalment.
2: Quan estàs en un museu, per exemple, una cullera per alguna persona li pot ser una cosa totalment insignificant, però per d'altra gent aquell objecte és sinònim d'haver viscut una història, que tingui algun tipus d'arrelament amb la cultura local, etc. Doncs per fer això, com deia la Cristina, l'any 2022, que és quan comença la traca forta, vam començar per una jornada participativa perquè els veïns i veïnes del poble doncs aboquessin quines inquietuds, quines necessitats i sobretot què havíem d'explicar, perquè tant la comunitat del poble com també la gent de fora, doncs què és el que s'havia d'explicar en aquest museu, què era important per explicar. Com deia el Joan Carles, veníem d'un llegat que sobretot explicava el concurs de pintura ràpida i uns objectes de caràcter etnològic de la vida rural del poble, però el repte estava en com ampliàvem aquesta mirada, i a part d'explicar això, que ho continuem explicant a les sales del museu, doncs com podíem anar més enllà i parlar de temes com el patrimoni material, la memòria històrica, el passat industrial del poble, que avui encara doncs resta en peus l'estació, però que molta gent potser de fora desconeix, que no? Popularment doncs ara hi ha els restaurants, que és potser l'entorn més dels més turístics que hi han, però allà hi havia, per exemple, una fàbrica de galetes, molt important en el seu moment. En fi, totes aquestes històries que valien la pena explicar-les, i quin millor que la pròpia gent del poble per abocar aquestes històries. Aleshores, a partir d'aquesta jornada participativa vam traçar un calendari d'entrevistes i de recerca documental, i el relat, que és el que guia tot el museu, doncs hi ha una veu femenina que l'explica, que és la noia de la plaça.
0: La noia de la plaça.
2: La noia de la plaça, per als que ens estan veient, a lo millor si han visitat alguna vegada Rajadell, doncs segurament els sonarà haver vist una escultura d'una noia repenjada damunt d'una cadira, que és una escultura de Ramon Oms i que resta a l'espai públic, a la plaça de l'Església, just al costat de l'entrada de la rectoria. Aleshores, qui millor que fos aquesta noia de la plaça que fos aquesta veu cantant del museu. I és ella la qui, de fet, a través d'un audiovisual, agafa l'aparença de Melòdia, que era una lliberta romana de la vila romana.
0: Clar,
2: de
0: Sant Amans. Clar, s'ha de lligar això també, eh?
2: Sí, sí.
0: Ens hem de remuntar, eh? Tenim la vila romana aquí.
2: La vila romana, hi havia una lliberta que es deia Melòdia i que la noia de la plaça el que fa és representar aquesta melòdia, i des de l'època romana fins ara aquesta melòdia ens repassa aquesta història de Rajadell mil·lenària, amb tots els elements patrimonials que hi estan relacionats, des d'això, passem per totes les èpoques i tipologies de patrimoni, i és ella la que ens va filant aquesta història i que ens va acompanyant per cada sala. No està sola aquesta melòdia, l'acompanyen també la gent del poble, perquè en els plafons que els visitants es trobaran, doncs tindran l'oportunitat de llegir les vivències literals d'aquestes d'aquests veïns i veïnes, que doncs, per exemple, a través dels bastoners, el gospel, la pròpia rectoria, la fàbrica de galetes, doncs expliquen quina és la vinculació d'ells cap a aquests objectes, de tal manera que podem percebre encara molt més aquesta emoció, aquestes vivències del museu.
0: Jordi, Mariana, aprofito per dir-vos que si voleu intervenir en qualsevol moment, en qualsevol reflexió, per favor, tot és superbenvingut, eh? I jo el que anava a dir és, potser més que museu, podríem parlar d'un centre d'interpretació, també, o...
1: És una porta d'entrada a Rajadell.
2: De fet, el museu, tot i és veritat que no és un museu registrat oficialment, és una col·lecció oberta al públic, però és la porta d'entrada per tot aquell visitant que arriba a Rajadell per primera vegada, o qui ja conegui Rajadell però vulgui ampliar aquests coneixements o conèixer el territori, doncs és una mica la porta d'accés a tot aquest patrimoni que té el poble, perquè aquesta és l'altra.
3: De fet, la sala, és a dir, la primera espai que tu trobes és l'oficina de turisme de Rajadell.
0: Que també s'ha aprofitat per posar-la...
3: Exacte, i és l'oficina de turisme la que dona la benvinguda als visitants, no només per informar-los de tot el que hi ha en el municipi, sinó també per donar-los l'entrada al museu, aquell que vulgui. D'aquesta manera s'ha aprofitat el mateix edifici per lligar aquests dos elements. L'oficina de turisme es va traslladar des de l'estació fins a la rectoria, ja fa uns mesos que està oberta, però ara l'altra porta que queda per obrir, que és la de la col·lecció, la del museu, doncs s'obrirà. Llavors és el que diu el Joan Carles. El museu i l'oficina de turisme serveixen com a carta de presentació i porta d'entrada del patrimoni del municipi aquell que estigui interessat a conèixer-lo.
0: I com ens ho hem d'imaginar? És a dir, més o menys la grandària de l'espai que serà... Bueno, que és el museu ja, perquè vosaltres ja deveu estar farts de veure'l, però encara no s'ha obert al públic. Quantes sales hi haurà? Si primaran, sobretot això, l'audiovisual i els plafons? Si també hi haurà objectes, això que parlàveu, no? De la vida rural, de...
2: Són unes 8 sales aproximadament, perquè
0: sales,
2: també combinem sales amb espais de transició, i ara, potser la Cristina m'estirarà els cabells el que diré, però jo crec que sota del museu, del cartell, podríem posar un lema que es diu prohibit no tocar, és a dir, prohibit no experimentar.

0: alguna espècie, alguna planta o alguna olor dels productes locals, que també volem difondre i posar molt èmfasi en la tradició agrícola del municipi, però també doncs manipular algun so, participar d'algun tipus d'experiència de música, tocar algun instrument, posar-se en la pell d'algun bastoner o bastonera de Rajadell, així com d'altres i d'altres coses que tampoc desvetllarem molt, perquè us convidem al programa o a la cadena doncs, que també pugueu venir al museu i veure-ho in situ i experimentar-ho in situ.
1: Vindrem, de fet ja tenim un torn de tarda agendat per dilluns que ve.
2: Jo encara voldria apuntar una altra cosa, que quan l'Oriol deia que tenim 8 sales, és que part d'aquesta visita és la pròpia rectoria, és a dir, que tu les sales que visites són els espais que havien estat en ús en aquella rectoria quan feia funcionalitat de rectoria i que després es va transformar en la Pinacoteca. Però, per tant, aquí des de l'Ajuntament s'ha fet un esforç molt important per recuperar aquest edifici, que és un edifici de pedra, en el que s'ha intentat mantenir al màxim l'estètica i la fesomia que tenia fins al moment en el que es va haver de tancar per seguretat. Per tant, s'han recuperat els forjats de fusta, s'han recuperat les fusteries, s'han recuperat allà on s'ha pogut els paviments de pedra, vull dir que el propi edifici, que està construït sota una bauma, és a dir, que té una part, sobretot al soterrani, on hi ha l'aflorament rocós que forma part de l'edifici, és també un element de visita, no només la col·lecció, sinó l'edifici que t'acompanya en tot aquest recorregut.
0: És com la peça omnipresent que també doncs, havíem de reflectir i aflorar i que, de fet, els objectes de la col·lecció, sobretot etnològics, ens han permès recrear aquests espais perquè la gent no només pugui aprendre coses dels elements patrimonials del municipi, sinó també aprendre com era aquest edifici en origen i la vida social que hi tenia.
1: Clar, a mi això em fa pensar una mica, i no sé si estareu d'acord, que jo crec que ara els museus de nova creació ja es conceben d'una manera diferent, no? És a dir, el fet de plafó, llegir, o et mostrem això i t'ho expliquem, no, perquè ja veiem cap on avança, no?, la societat, cap a inputs constants, i que l'experiència és un valor afegit brutal, no? Clar, això també ho heu fet en aquest sentit una mica, de dir, hem de ser un museu contemporani, un museu tenint en compte potser també el turisme que ve, que no sé quin tipus de turisme ve, però m'ensumo que potser és bastant familiar, no? Per tant, això, una mica, quins són els ítems que heu tingut clars o que heu tingut més en compte a l'hora de gestar el projecte?
0: Sobretot que era un museu que teníem clar que havia de ser per tothom.
1: Clar.
0: Absolutament per tothom. I això vol dir que tant petits com grans puguin gaudir de forma conjunta o individualment també, puguin gaudir d'aquesta experiència i que es produeixin aquests aprenentatges. No? S'ha tingut molt en compte quina és la part didàctica d'aquest museu i a través de textos amens, de propostes creatives, que tu puguis anar adquirint sense donar-te'n compte pràcticament aquest coneixement, aquests aprenentatges a través justament d'això, del joc, de l'experimentació. Evidentment no és una ludoteca, tampoc estem dient això, però, però que sigui una combinació de factors el que fa que surtis d'aquest museu amb la sensació de que has passat per un viatge. No? I a més amb el que deies dels museus del segle XXI també hem tingut molt present que la multiplicitat de discursos que també moltes vegades els museus doncs, ara cada vegada per sort més però no expliquen i és per exemple els discursos més relacionats amb les dissidències, amb tots els discursos per exemple de gènere, que tot això també està bé que es vagi florint i anem teixint un diàleg per també anar cultivant una societat més justa, més democràtica i per, en fi, tenir una visió més holística, més global del que és la història de Rajadell des de diverses mirades plurals. No?
3: Jo volia afegir sobretot dues coses. Una, que l'Oriol per a vacances se'n va a veure museus per tot el món.
1: És que una de les preguntes era amb qui s'havia inspirat, perquè pel que m'estàs dient, un museu que hi ha a l'Ins, crec que és, al Pallars, que és el museu, no sé si dels pastors o de... que m'ha fet pensar molt en aquest concepte, no? Perquè també és molt experiencial, però alhora aprens moltes coses de l'ofici, no? Bueno, no sé si...
0: Mira, jo ara explicaré una anècdota que realment la tinc molt fresca, perquè és com si la visités ahir. Fa uns anys, mira, justament quan estàvem començant el projecte del museu, vaig tenir la sort d'anar a Islàndia a fer una ruta amb autocaravana.
3: Parlava d'aquest viatge, un d'ells, parlava d'aquest.
0: I vam anar a ensopegar en un poble que és,

0: És Húsavík, i que allà hi tenen un museu del fons marí, sobretot del tema de les balenes. Jo no tinc ni idea ni del fons marí ni de les balenes. Però vaig sortir d'allà, ostres, com si ja fos un d'ells, del poble, i amb una necessitat de dir, és que vull aprendre coses de les balenes, doncs va ser, ostres, és això el que busquem. No? Que és, dir, és igual si, ostres, és que, perquè de vegades un dels prejudicis per visitar potser un museu, no? Potser més d'art contemporani, ja, per agafar un exemple, és, ostres, és que jo no hi entenc d'això, o és que jo aniré allà i no m'entraré de res, no? Doncs justament és això, per mi l'èxit d'un museu és superar aquesta barrera i a lo millor sense, o tenir molt pocs coneixements, no? Doncs sortir amb la sensació de, ostres, ho he entès, m'ha agradat, i el més important, surto amb preguntes per fer-me i, no? I buscar respostes i amb ganes de saber més. Jo crec que aquesta seria una mica l'objectiu de que busquem, de que la gent vingui a aprendre, a gaudir també, i que surti amb la sensació doncs, que s'emporta una petita part de Rajadell en el seu record, en la seva ànima. No? Ara, queda molt poètic això, eh? però al final és...
1: S'entén.
2: I el segon que volia transmetre és la passió amb la que una gent va començar a estimar a Rajadell. És amb la passió de gent com en Lluís Solarnou, el mossèn, que després va ser mossèn Màrius, i gent com la Roser, el Ricard, la Dolors, el Fernando, que era llavors el carter, i són la gent que tinc més present, i segur que hi ha molta més gent al darrere, el Joan, l'home de la Dolors, però aquesta passió no pot quedar allà, i l'obligació de l'Ajuntament era continuar aquesta passió, i qui més adient que la Cristina i l'Oriol, perquè són uns apassionats de la seva feina, i bueno, estem encantats amb la seva feina. Però sobretot és aquesta passió que no pot quedar allà, perquè per saber cap a on anem, i això ho dic molt, a vegades em repeteixo molt, per saber on som i on anem, hem de saber d'on venim. I aquestes persones, doncs s'ha de dir que,
1: bueno, i
2: que la passió per Rajadell els movia, i a nosaltres ens ha mogut aquesta mateixa passió.
1: I que un municipi tan petit, que no té escola pròpia, però, tot i així, hi hagi tanta moguda, no?, d'associacions culturals, i que la gent orgullosament rajadellenca i rajadellenc, ostres, això és difícil de trobar, no? De vegades l'escola fa aquest nexe, però Rajadell té entitat pròpia perquè sí, no? Vull dir que és molt interessant.
3: No, i de fet, aquestes persones de les que parla el Joan Carles tenen el seu paper i el seu protagonisme en una de les sales del museu. Vull dir que a cada persona o a cada fase o història que s'ha volgut representar s'hi ha donat importància a aquells que les han motivat. Jo també voldria afegir que, més enllà de l'Oriol i jo, en la creació del museu hi han participat altres professionals, és a dir, es va fer una feina de catalogació de tot el que contenia aquella antiga rectoria, aquella col·lecció, és a dir, tenim catalogats totes les peces, algunes s'exposen, altres no, tenim catalogats tots els quadres, evidentment això ara ja té un altre sentit i és un dels elements que creiem que és important que s'entengui. Allò era un edifici amb una sèrie de coses posades en allà dintre i que s'ensenyava d'una manera tal i com s'ensenyava en els anys 80, en els anys 70 o en els anys 90, i ara nosaltres el que hem volgut és donar una volta a això i acostar-nos més a les necessitats i inquietuds que hi ha actualment. En aquest procés ens han acompanyat doncs altres especialistes, un conservador restaurador que ha tingut cura de les peces que hi havia i hem intentat recuperar les més significatives pel discurs, i la Diputació de Barcelona. És a dir, nosaltres el projecte museogràfic i tota la coordinació de les feines també ens han acompanyat tècnics de la Diputació de Barcelona, de manera que ja hi havia un ens darrere nostre, no?, que avalava qualsevol cosa que féssim, tot i que el museu no sigui un museu registrat, és una col·lecció oberta al públic, nosaltres li diem Museu de Rajadell, però que hi ha tot un esforç darrere, tota una feina darrere de molts professionals.
2: Hi ha una inversió de prop dels 200.000 euros.
3: Sí, pagat en diversos...
2: Una part des de la Diputació, però també dir que des del Ministeri també hi va haver una d'aquestes subvencions que era de 70.000 euros pel tema de lo que són tancaments i adequar les...
3: I en aquest sentit, això que diu, i tenint en compte del que parlarem després, el museu és accessible. És a dir, s'hi ha fet un esforç perquè les sales del museu siguin accessibles. S'han tret graons que hi havia, s'han fet petites rampes. És veritat que el museu té 8 sales. Són accessibles 7, 6 potser. S'hi ha posat un ascensor. De manera que, clar, hi ha unes escales per passar de la planta de baix a dalt, un edifici del segle XVII, evidentment, les condicions són les que són, però té un ascensor exterior que permet la comunicació, no només a les sales del museu. L'edifici té a la planta de sobre una sala polivalent i la sala de plens de l'Ajuntament, és a dir, que serà molt més dinàmic del que simplement és el museu, sinó que l'Ajuntament també aprofitarà aquell edifici per a altres activitats i la sala polivalent també estarà lligada al museu per exposicions temporals, tallers per les escoles i de fet doncs això, la col·locació de l'ascensor permet que pràcticament qualsevol persona pugui visitar totes les sales. L'única sala que no serà visitable, perquè és inaccessible perquè hi ha dos trams d'escales, no hi hem pogut fer més, hem considerat que sigui una la que, si tu no la pots veure, la informació que tu no veus pràcticament la coneixes, no? Que són temes més relacionats amb la Terra i que ens permeten, si és necessari, treure l'element de la sala i acostar-li a aquella persona que no hi pot accedir.
1: Clar, això és fantàstic. Home, Mariana, Jordi, a mi m'han vingut ganes d'anar-hi, no sé vosaltres, eh? Què coneixeu de Rajadell, vosaltres? Quina relació hi teniu amb Rajadell?
4: Aviam, jo tinc una curiositat. Jo porto tota la vida fet llengua de signes.
1: Llengua de signes perquè recordem que la teva dona i els teus pares...
4: I els meus pares, jo sóc coder, fill de sords.
1: I la teva dona també és
4: sorda. I al senyor alcalde li agradarà això. Des de que, o sigui, les poblacions solen tindre un signe que designa la població. Val? Manresa té un signe propi, Berga té un signe propi, i Rajadell el té des de que jo tindria, hauria, des de fa 60 anys, més de 60 anys.
2: És que faré jo aquest any, al desembre.
1: Adeu, vale. Quan vas néixer tu,
2: a 66,
1: el món ja sabia que hi havia l'alcalde i va inventar el signe.
4: I té un signe, per què? Doncs perquè hi havia persones sordes que hi anaven a passar una tarda o a passar un dia de camp o el que sigui. I era tan recurrent que quan una població entre sords o signants fem servir un signe, al principi que fem Rajadell lletra a lletra, i arriba un moment que dius, no, fem un signe per Rajadell. I Rajadell teniu signe propi des de fa més de 60 anys.
1: I quin és?
4: Vindria a ser llesca cabdada de pa enfornada. Havia un forn popular a Rajadell, que era bastant popular a la zona.
2: El forn.
4: Que era molt popular,
2: i inclús forn,
4: havia
2: i
4: gent
2: forn, d'aquí que, és molt
4: que anava en tren allà a comprar el pa de la setmana i tornava. Doncs era tan popular que llavors van fer aquest signe, que aquest signe ve dir això, llesca de pa enfornada. Això és Rajadell.
1: Molt bé. I molt bé. Veus, això hauríeu d'haver inclòs al museu?
3: Sempre ho podem explicar, cap problema.
4: Però sobre el tema d'accessibilitat ja en parlarem fora de...
1: Ja parlarem
4: perquè hi ha molt per parlar.
1: I Jordi,
4: però ara ens hem de centrar
1: en centrarem en l'activitat. Sí, però Jordi, això que deies que fa més de 60 anys o fa 60 anys que Rajadell té signe propi, que és una cosa molt espectacular que pobles petits en tinguin.
4: Sí, té que haver algo molt especial. Té d'haver alguna cosa que posem per cas... una població com Sant Ramon de la Segarra no té signe. En canvi, per exemple, Cervera sí, val? Pel Cerberus, el Cérvol, etc. Hi ha poblacions que sí, hi ha poblacions que no, sobretot si en aquesta població hi van diverses persones sordes. I escolta, quedem per demà, agafem el tren i anem a buscar pa. Vale, d'acord, quedem. I el que he dit abans, no podem dir Rajadell lletra a lletra sempre. Llavors deien, saps què? Nosaltres en diem batejar. No? Bategem el poble?
2: Bategem.
4: I llavors és per la quantitat de vegades que es fa servir el nom d'aquell poble. Hi ha, per exemple, fins no fa pas massa, Fals no tenia signe. Fonollosa encara, però Fals no. Fonollosa no. I en canvi Rajadell, ja t'he dit, que jo era petit i ja el meu pare ja deia, no sé què, del pa de Rajadell.
2: Molt bé, molt bé.
1: Home,
2: està molt bé, quina... està molt bé.
1: Passen aquestes coses?
2: Veus? Una cosa que no sabíem,
1: és curiós.
4: Molt antic, molt antic.
2: En absolut.
1: Ostres.
2: Està molt bé.
1: Ai, molt bé. Abans del Manresa sobre rodes, parleu-nos un moment de la inauguració d'aquest diumenge. A veure, diumenge, 12 del migdia, entenc allà a la plaça de l'Església o allà dintre del museu, com anirà això?
2: Explica-ho, sisplau. Sí?
3: Sí.
2: Sí.
3: Es fa un acte a la plaça del museu on hi haurà una participació dels bastoners i trabucaires de Rajadell i un acte institucional on diferents polítics de la comarca faran parlaments, però també representants i tècnics de la Diputació de Barcelona també faran parlaments en aquest acte. Uh-huh. Acte seguit, hi haurà una petita visita curta institucional, només que per aquestes autoritats que els dic jo, polítics i gent que ha participat en el museu, mentre a fora hi haurà un petit refrigeri, i després, fins a la 1:30, hi hauran les portes obertes perquè la gent que vulgui entri a veure el museu, entenent que no és el dia per visitar el museu pròpiament dit, sinó que és perquè vegin com ha quedat i que a partir del següent cap de setmana el museu ja estarà obert tots els caps de setmana, de matins, en horari habitual, i obert per visites concertades, si és que volen una visita guiada. En aquest sentit, també val dir que l'Ajuntament de Rajadell, a tota la gent que és de Rajadell, és a dir, empadronada al municipi, doncs tenen una visita gratuïta l'any, evidentment, i que hi podran accedir, que per tant no es posin nerviosos els que hi vagin diumenge, que tenen temps de sobre per entrar-hi durant l'any.
1: Vale, horari de matins, eh?
3: Sí, en principi
1: sí. Diumenge al matí.
3: Sí, el mateix horari que l'oficina de turisme.
1: Vale.
2: De 10 al matí a una de migdia.
1: Molt bé. Ja veureu que l'haureu d'ampliar aquest horari.
2: Esperem,
1: ja
2: esperem.
1: Val, molt bé. Anem al Manresa sobre rodes, que encara queden uns dies més, que serà el dissabte 3 d'octubre. Entenc, que és el que dèiem, una iniciativa del Jordi, que igual que l'exposició, el museu, la construcció del museu, ha generat consens, jo crec que Mariana també això, quan es va proposar, que no sé quan es va proposar, també hi va haver predisposició per l'Ajuntament. Com va anar això, a veure? Expliqueu-me. Ah, ja.
4: Bueno, primer de tot, vull matitzar. La promotora d'aquesta activitat,
1: sí?
4: És CASMA, l'Associació de Persones Sordes de Manresa.
1: Vale.
4: Perquè també vam dir, es va proposar la directiva i vam dir les discapacitats, no hi estem d'acord, ens agrada més hàndicaps. Els hàndicaps són incompatibles entre si? No.
1: Mm-hmm. No.
4: Vull dir, uns podem col·laborar amb els altres, no cadascú ha de fer el seu camí. Llavors es va proposar això, la directiva de casa es va dir, val, d'acord, doncs serem els promotors. Els organitzadors és una empresa que estem vinculats en conveni, que és especialista en esdeveniments i demés, que és l'empresa Vinea, i el finançament, afortunadament els ciutadans de Manresa no han de pagar res, el finançament ha vingut per compte dels grups, la foneria, i bé, faig un petit... Tot va vindre que estava jo sentat a la cadira de rodes al passeig i passa un nano de 8 o 9 anys al meu costat i em diu, t'he hecho una carrera. Ens va fotre a riure i va marxar. No, amb simpatia, eh? De bon rotllo. I llavors es va pensar, sí, home, amb els esglaons que tenim per aquí, les voreres que no sé què, que no sé quant, com els que fa, com no sigui pel centre del passeig, i segons quin tram, ni això... Sí, o abans d'arribar al casino...
1: Bueno, depèn de la velocitat que vagis.
4: Vaig trobar un senyor que em va dir, sento tants retrucs que no sé si se m'ha trencat la cadira o no. Bé, la qüestió que vam dir, una cursa no, i un ral·li fent una ruta per Manresa. Llavors es va acudir a fer una ruta de places i placetes, que la dic molt ràpidament. La idea és sortir de... plaça Sant Domènec, plaça Clavé, plaça Gispert, plana de l'Om, placeta de Sant Miquel, placeta de Sant Ignasi Malalt, entrar per un túnel i sortir per l'altre túnel,
1: molt bé.
4: I arribar fins als porxos de l'Ajuntament a entregar un manifest. Aquesta va ser la idea, a la plana de l'Om es vol fer una parada per reprendre forces, encara que anem seguts també hem de reprendre forces, i la idea va ser per donar com un toc d'atenció més que l'Ajuntament a la ciutadania. Més que això. Perquè hi ha passos de vianants en què la gent condueix amb el mòbil a la mà i no et veuen.
1: Ah, clar.
4: I quantes vegades hem hagut de fer, i d'això en deus de tindre experiència de fer, Val? I era fer-nos visibles, val? Que els carrers tenen problemes, quina ciutat no té problemes, i una ciutat com Manresa que ha crescut i demés. I casualment comencem a mobilitzar tot aquest tema i tothom em deia, sí, sí, va, vinga, endavant, va, jo m'hi apunto. I surt del Regió 7 la notícia del pla d'accessibilitat. Dic, vaja, sí. Dic, fantàstic. Llavors a la gent els estic dient. Dic, aviam, volem entregar un manifest al final, però més que res és per dir... Hi ha dos elements molt importants. El tema carrers i demés, aquí hi ha un projecte, i és un projecte important, amb un pressupost molt important.
1: El d'accessibilitat,
4: L'accessibilitat. Acompanyada l'accessibilitat més física o mecànica, també amb el nou codi de l'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya de l'any passat, que es va aprovar a l'estiu, oi, em sembla?
5: 23. El? És el 23.
4: Sí, però la posar en marxa...
5: 2023.
4: Ah, val, val. El decret, decret. Sí, el 209.
5: Del 28 d'octubre i en marxa el 24. Val. Perquè sempre hi ha uns...
4: Per exemple, hi ha altres accessibilitats que s'han de tindre en compte en espais públics, turístics i demés, com és l'accessibilitat en comunicació i informació.
1: Clar, i tant.
4: Val? Llavors, hi ha diverses accessibilitats. Aleshores, el que són els vials i els carrers, ja hi ha l'Ajuntament, tenen un projecte sobre la taula amb un pressupost molt important i molt seriós. Llavors, bueno, una mica és amb tota la gent que hem anat parlant, ha sigut de dir intentem entre tots que després de tota aquesta despesa, aquests treballs i tal, no segueixin havent-hi petits serrells per acabar de fer més accessible a la ciutat. Això per un cantó. Però hi ha un segon punt, que aquests no tenen ni pressupost ni projecte, que és els comerços, els establiments. Val? Hi ha alguns establiments que tenen esglaons, dos esglaons. Però tu et plantes allà amb la cadira i et surt un noi i et diu, un moment que li poso la rampa. Seria fàcil posar-nos d'acord amb la Cambra de Comerç i ficar un adhesiu que fiqui, si la demanes, et traiem una rampa. Però tu com a client vine, accedeix al meu establiment.
1: I tot això, Jordi, ho posareu de manifest en aquest manifest que entregueu, sí. I durant la ruta, diguéssim...
4: Durant la ruta, primer és anar fent una descoberta als entrebancs que tenim.
1: Vale.
4: I dintre d'un any, dos o tres, o quan s'acabi aquest pla, a veure quins entrebancs tindrem, quins quedaran. Val? Però una cosa que sí està agafant bastanta força amb la gent que estic comentant el tema... és que és molt important que, per exemple, l'Ajuntament es fes costat davant els establiments i els comerços, perquè, a més, hi ha directives europees, hi ha Real Decreto de l'Estat espanyol, hi ha el Codi d'Accessibilitat Català, etc, etc, que, per cert, ha estat molt ben treballat. Per tant, hi ha aquests dos components. El dels vials, ja no hem de dir res més, esperem el procés que acabi, sí. I aviam què passi, si hi ha alguna cosa, doncs, guaita, ens sembla que això no ha anat massa bé, però l'altre, el comerç, els establiments, sí.
1: Mariana, quan hi entra l'Ajuntament en aquesta qüestió?
5: I a més, bueno, ells ens ho comuniquen, ens diuen que volen fer aquesta iniciativa, sí. I evidentment nosaltres qualsevol iniciativa que sigui per millorar la qualitat de vida de les persones i reivindicatives en aquest sentit, sempre estarem de costat. Ens ho van dir, ens ha semblat una bona idea. Perquè, a veure, hem de tenir present que el tema de l'accessibilitat, fins no fa gaire, tothom se l'ha agafat com un compliment normatiu exclusivament.
4: Sí.
5: Això ha estat un error. Perquè tu quan t'agafes una cosa que ho has de complir de forma normativa, fas un projecte i dius, a veure, quina és la normativa que haig de complir? I vas a mínims. Si la vorera havia de fer 90, anaves, ajustaves allà al mínim i, a més, acabaves incomplint. Perquè quan et posaven un gual de vehicles... ja incomplies aquests 90 centímetres, perquè llavors se transformava en 4, en 40. 40 del gual, bueno, 50, i 50 que et quedava per la vorera. Amb 50 centímetres no passa una cadira. Llavors, el problema és això, que ho veiem com un compliment normatiu i és un dret universal. L'accessibilitat ha de ser un dret, no pot ser un compliment normatiu. Perquè, a veure, ho hem vist ara al pujar les escales, bueno, aquí, clar, no, és el vostre, aquí, el vostre edifici, no, no és per...
1: No, no, no
5: és per
1: i pujar, tant, però, clar, de les primeres coses que vaig dir.
5: És una cosa que és evident, perquè jo he vist com pujava el Jordi...
4: I sort que puc pujar.
5: I clar, això et limita el teu dia a dia. O sigui, quan tu tens una dificultat, tant sigui física, cognitiva, com els invidents, tu això et limita, perquè tu ja no vindràs aquí.
1: Totalment.
5: Si ho pots evitar. Perquè, clar, has de pujar les escales d'una manera i ell perquè camina una mica, però els que no caminen gens, és impossible que puguin pujar aquí a la ràdio. Llavors, això és un exemple clar de discriminació i de que no totes les persones poden accedir a tots els llocs de la mateixa manera. Llavors, l'altre problema que també hem tingut amb el compliment de la normativa d'accessibilitat, que ell ja més o menys ho ha apuntat, és que l'accessibilitat pensem sempre en les cadires de rodes. I no. A veure, hi ha invidents, que amb això dels invidents tenim una assignatura encara més pendent aquí a Manresa perquè no tenim masses encaminadors. Uh-huh. I clar, els invidents han d'anar amb encaminadors. I el cognitiu. El cognitiu, tu has de tenir una sèrie de pictogrames perquè les persones que tinguin problemes cognitius puguin orientar-se. Uh-huh. I cognitiu tampoc està treballat. Això, el nou decret aquest del 2023... l'ha treballat més bé, tant el cognitiu com els invidents, que amb els anteriors decrets no estava tan ben treballat, s'anunciava però no et donava masses obligacions a complir. I llavors és el que dic jo sempre, a veure, el problema d'accessibilitat el podem tenir tots en un moment de la nostra vida. Alguns el tenen permanent, per desgràcia, però tu, si per exemple et trenques una cama i has d'estar un any,
2: sí,
5: amb recuperació, exacte, tens un problema per moure't per la ciutat també. O si per exemple tens un problema de vista que t'operen, igual estàs, jo que sé, 6 mesos, doncs que no hi veus com hauries de veure, no ho veus bé, no? Doncs jo crec que l'accessibilitat és un tema que ens l'hem d'agafar com un dret universal i que qualsevol moment de la nostra vida tots podem tenir un problema d'accessibilitat. Uh-huh. I ha de ser un dret, no un compliment normatiu. Jo bàsicament crec que el problema que hem tingut fins ara ha sigut aquest. A part que també, clar, com teníem configurades les ciutats, que no eren tan sostenibles, el vehicle era el rei.
1: Totalment.
5: O sigui, tots els carrers els feien perquè els vehicles circulessin bé, perquè els vehicles aparquessin, i les persones estaven a sota de la piràmide, diguéssim, no? Ara representa que amb el tema de la sostenibilitat, les persones estan a sobre de la piràmide. Llavors, hem de fer carrers, sobretot allà on hi ha més nuclis de vivendes, han de ser els carrers i els espais públics han de ser per les persones, no han de ser pels vehicles. I aquest xip costa una mica, eh? A més, amb el tema de la contaminació, contaminació lumínica, contaminació de soroll, contaminació del CO2, i hem de tenir clar que els nuclis de població han de ser per les persones, perquè per tenir una qualitat de vida.
1: Aquesta mentalitat individualista, no?, també, que està imperant en les darreres dècades, que
5: exacte,
1: és això, no?
5: Exacte.
1: Vull dir...
2: El senyor Roca ha dit una cosa molt important, és que, i també la feina de la gent, del dia a dia, que quan aparca un cotxe, o doncs no té en compte que allà doncs, ha de passar una bicicleta, o una persona, o el que sigui. Vull dir, el tema és també una cosa... privada de cadascú també, tenint en compte el dia a dia.
1: I jo entenc que la sortida aquesta al Manresa sobre rodes també és allò de dir veure una persona amb cadira de rodes, sí, no genera no, cap efecte.
4: Exacte.
1: En canvi, veure'n doncs, una quinzena o més, sí. Ostres, per què no podria ser habitual, no, això també?
5: Sí, sí.
1: Ara mateix no pot ser habitual perquè és inviable tal com està tot, però ostres, si hi hagués...
4: Reblant, voldria reblar el comentari de la Mariana sobre qualsevol moment pots trencar-te una cama.
2: Mm-hmm, sí, sí.
4: Però aquí no està exposat a tindre un ictus.
1: Mm-hmm. Ah,
5: sí.
4: I pots tirar-te anys amb un ictus. Mm-hmm. D'aquests que obligatòriament has d'anar en cadira de rodes o no, o et recuperes fins i tot per la comunicació no verbal et quedes bloquejat, etc. Qui no està exposat a un ictus? O un familiar nostre? Bueno, doncs al voltant d'aquest ictus, als carrers, als comerços, tinc set, vull prendre un refresc, que he d'anar a donar la volta, que és una de les queixes que em diuen molts companys, és que a vegades tinc el lloc on vull anar, que és a 10 metres, he de donar una volta de 60 o 70 metres. I els ictus els han de tindre molt en compte perquè és molt incapacitant.
1: I la mobilitat reduïda també genera aquest, no? És a dir, el món va tan ràpid i últimament ho he comentat amb diverses persones precisament que han hagut d'anar amb crosses, pel que sigui, que aquesta cosa de dir, ostres, és que no m'aguanten ni la porta. No? Vull dir que jo no sé el tracte...
5: Això és una altra.
1: Clar, no? De dir, és que no hi ha aquesta sororitat o aquesta empatia cap a les altres persones, ni amb el transport públic, ni amb les botigues. Dius, estic anant amb una crossa, podries, no? O, per exemple, això, ostres, ara m'ha caigut una cosa a terra, la crossa no sé què fotre'n perquè tal, no sé què... I hi ha gent que passa pel teu costat i no es para a ajudar-te, tu. I dius, mare meva.
5: Sempre trobes bona gent, però això també et posaria l'exemple dels aparcaments aquests que hi ha per mobilitat reduïda, els adaptats, doncs que sovint et trobes persones aparcades allà i a sobre, quan tu li dius, escolta, que vaig amb la targeta, doncs a sobre se't posen bordes. És que és un moment i tal. Home, no, un moment. Clar, a veure, si hi ha aquestes places és perquè el que té problemes de mobilitat pugui arribar, pugui trobar una plaça, perquè ell va molt més lent, no? Aquestes places ja són adaptades, són més grans que les normals, estan més a prop dels accessos de vianants, perquè han d'obrir i han d'agafar la cadira. Clar, si vostè aparca aquí, doncs està fent nosa i no hi ha manera, és el que diu ell. No és només que els ajuntaments treballin sobre el tema, que els ajuntaments ja més o menys ho tenim clar tots, el problema és que ens falten diners, però clar, ho tenim, és que la ciutadania entengui que això és un dret universal i que totes les persones, si aquestes places es dibuixen amb els carrers, és perquè aquestes persones tenen una necessitat especial, no se'ls dibuixa perquè són el rei o són el papa de Roma, se'ls dibuixa perquè realment tenen una dificultat i necessiten aparcar de forma ràpida, sense haver de donar voltes, perquè ells van més lents, i és el que diu ell, que quan tu has d'arribar a un lloc, a vegades igual has de fer molts més quilòmetres que una persona normal que pot anar directa perquè pot anar per l'escala, no? Llavors, aquesta empatia és el que també agradaria que la ciutadania tingui, i per això aquestes iniciatives entenc que n'haurien d'haver-hi moltes més, perquè la ciutadania ha d'entendre que fins que les ciutats no siguin accessibles per tothom, no és una ciutat sostenible.
1: I que tots ens farem grans, I com més grans ens fem, més limitats de mobilitat estem.
5: Sí, a part que no només són ictus, com deia ell, o el que explicava jo, de que et pots trencar una cama, sinó que els avis a vegades tenen problemes d'equilibri i si van amb el carretó de compra i es troben un esgraó, doncs a l'aixecar l'esgraó ja li estàs fent fer un moviment que per ell és molt, per tu no és complicat, però per aquella persona ho és molt, i si té una rampa doncs que pot pujar bé el carretó i li tens un recorregut accessible amb arbrat que sigui amb ombra, doncs tot això, escolta, millores molt la qualitat de vida de moltes persones.
1: I ho noten també els pares i mares que van amb cotxet,
2: sí,
1: també ho direm, que potser l'empatia es genera entre els més joves i els més grans quan hi ha aquest moment, que ets pare o mare, que comences a anar amb el cotxet i dius, mare meva, ara he de fer tota aquesta pujada, mare meva, jo que ara com pujo aquests graons al cotxet, no?
5: És així, és així.
4: A vegades és així. El petit detall, i això en tens molta més experiència que jo, és la diferència de 2 centímetres.
5: Sí.
4: A vegades són 2 centímetres que et deixen bloquejat.
5: Sí.
4: Dius, ja està, ja no puc passar. Sí, 2 centímetres.
5: Per exemple, amb aquest pla, doncs es posa en evidència que hi ha guals de vianants que ja estan fets, que diries, goita, aquí ja hi ha el gual de vianants, però clar, té aquests 2 centímetres o té una irregularitat entre l'asfalt i l'accés a la vorera, i llavors això et fa que la cadira ja se't trabi, o que un avi que va amb bastó ja pugui caure. Sembla una tonteria, perquè clar, tu si no tens la dificultat, vas fent la teva vida i no ho veus. I de fet una senyora m'ho va dir no fa poc, que vaig anar per allà al Mutuam, que era una usuària del Mutuam, la seva mare va dir, de fet jo he viscut sempre aquí al barri, i jo no me n'havia adonat dels problemes que hi ha aquí al barri pel tema de l'accessibilitat, però quan he hagut de portar amb la meva mare amb cadira de rodes, he pensat, ostres, pobra gent que va amb cadira de rodes. Realment és que fins que tu no et trobes el problema, no empatitzes amb aquest problema. Llavors el que aniria bé és no haver-te de trobar amb el problema, sinó que tothom vegi que això millora la qualitat de vida de tota la ciutadania, no? I que hauríem de ser una mica més empàtics, i per això aquestes iniciatives que proposa el Jordi em sembla que haurien d'haver-hi més, perquè realment s'ha de visualitzar de cara ja no només als ajuntaments, que és el que diu ell, que nosaltres ja hem aprovat aquest pla d'accessibilitat, sinó és de cara a tota la ciutadania, que és aquell esgraó que et trobes en un comerç, perquè no és només una cosa, és tu vas per la ciutat i et trobes obstacles a la ciutat, però després vols anar a fer un cafè i tothom pot passar allà a fer el cafè, però aquella persona que va amb cadira de rodes no pot accedir a aquell comerç. Això també ens ho trobem, i realment sí, hauria de ser com un pacte general amb comerços, amb tot, museus que ja es fan perquè ja són públics i han de complir normativa, de fer doncs, tots els recorreguts i tots els accessos accessibles.
1: Per tant, com ens hem d'imaginar el dia 3 d'octubre al matí a Manresa? És a dir, hi ha gent, o sigui, ja hi ha les persones que hi participaran, la gent s'hi pot inscriure, com anirà això?
4: Sí, hi ha un QR per poder-te inscriure, però també hi haurà una taula oberta, és a dir, el que no s'hagi inscrit i bé, que vingui.
1: Vale. O sigui, a les 9 a Sant Domènec.
4: A les 9 a Sant Domènec, no, és...
1: Sí, a les 9 del matí, eh?
4: 9
1: sí.
4: A 1. I llavors... Perdó.
1: No, tranquil. Tranquil.
4: Aigua.
1: Clar, jo entenc que també, a part de persones amb cadira de rodes, també hi podrà anar gent amb mobilitat reduïda, acompanyants que els hi vingui de gust.
4: No,
1: sí.
4: Estem fent una promoció entre diverses entitats de Manresa,
1: sí,
4: perquè ens aportin gent a donar un cop de mà.
1: Vale.
4: I hi ha hagut algun altre grup que sí, s'han agafat en interès, sobretot demanem gent jove ben preparada.
1: Agrupaments, escolta, amb els caus i els espais.
4: Perquè hi ha gent que vindrà amb cadira de rodes elèctrica i hi haurà gent que vindrà amb cadira manual. I per exemple, el que l'està acompanyant diu, és que jo no podré pujar Plana de l'OMS a Miquel, no puc.
5: Difícil.
4: I els hi diem, no pateixis. Si tens ganes de vindre, tu vine igualment, no importa manual o elèctrica, perquè hi haurà gent per donar-te un cop de mà. Ah, llavors això els engresca, sí, diuen, doncs si és així, doncs cap problema. Perquè a vegades és un matrimoni, els dos són grans, i el que va pel passeig és el marit, per exemple, ahir mateix m'hi vaig trobar, i em va comentar això, diu, és que jo, Sant Miquel, no podré. Dic, no, no pateixis, hi haurà voluntaris. Per tant, hi haurà voluntaris, hi haurà persones sordes que atendran la taula, perquè hi haurà una taula amb un punt d'informació, i a la Plana de l'OM es farà una coca amb xocolata i sucs de fruites. Doncs hi haurà persones sordes, volem que hi hagi persones sordes, i que... ni que sigui assenyalant, vull dir, això en vull més, d'això en vull menys, doncs interactuem els que estem amb cadira de rodes amb les persones sordes.
1: I alguna mena d'explicació de la placeta?
4: Sí,
1: És a dir, hi haurà com algun guia? O...
4: Això no ho hem acabat de lligar, però hi ha bastant interès en que sí s'expliqui això. Havia dues alternatives. O... algú, el del centre d'estudis del Bages,
1: el Francesc Comas,
4: per exemple, fent una petita explicació de cada plaça, una intrahistòria corteta de la plaça, o un concurs de fotografia de la plaça.
1: Ah, veus?
4: Que tu vas amb la cadira de rodes, pares un moment i pots aprofitar fins i tot que t'estan explicant la història i aprofites, i per exemple, a la placeta d'en Botí, que hi ha aquella volta gòtica, doncs agafar, fer una foto. I llavors hi ha un col·laborador que és fotògraf professional i va dir, si recolliu diverses fotos jo monto un jurat i les valorem i els hi donem un premi i tot.
1: Ostres, molt bé, molt bé. Tinc entès que també vindrà algú de l'Ajuntament, alguna representació de l'Ajuntament.
4: Sí, estem.
1: Vol venir tothom i no hi ha llocs.
5: A veure si hi haurà overbooking aquí.
4: Aquesta és bona. Se'ns va acudir dir, volem que un tècnic o un enginyer o un aparellador de l'Ajuntament vingui, nosaltres li deixarem una cadira que pugi a la cadira, que faci la ruta amb nosaltres.
1: I això serà possible?
4: Bueno, ha sigut una mica frustrant, perquè resulta que l'Ajuntament ja ho ha fet fa temps. Va haver una noia que va en cadira de rodes, tenia molts problemes, i un dia es va presentar fa temps, eh?
5: Sí, la Sílvia, em sembla.
4: La Sílvia. Es va presentar a l'Ajuntament i va dir, un tècnic amb mi que m'acompanyi fins a casa meva. No, és frustrant, vull dir, està molt bé, però si pot ser de l'Ajuntament que vingui un tècnic, el sentarem amb una cadira. Uh-huh. I fins i tot havíem pensat fer un tram...
5: Ja insistim que vingui algú.
4: Vale. Un tram amb elèctrica i un tram amb manual, que provi les dues.
1: A veure amb quina es queda.
4: Ens l'imaginem.
1: Doncs, escolta'm, crida feta, la gent té més d'una setmana per reservar-se el 3 d'octubre al matí, sí, i anar amb aquesta iniciativa tan xula pels carrers i places del centre històric, i us queden un parell de dies, bueno, 3, perquè avui som dijous, fins diumenge, 3 dies per també reservar-vos el 27 a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'Església de Rajadell, aquesta inauguració fantàstica, que segur que serà tot un èxit, moltes ganes de venir-ho a veure, també moltes ganes de veure com anirà aquesta iniciativa. I res, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Passeu d'avui dijous 24 de setembre, i acabaré felicitant el meu estimat fill, que avui fa 5 anys, i per tant sé que sempre ens mira. Bernat, per molts anys, t'estimo molt i ens veiem aquesta tarda.
2: La meva filla, l'Arola, sí? El dia 24 fa 22.
1: O sigui, avui fa 22 anys. Sí. Oi, doncs escolta'm, avui. Res, compartim aniversaris, sí, sí, sí, filials. Fantàstic, doncs fetes les felicitacions, Arola, Bernat, i estimats acompanyants de la taula, ha sigut un plaer, moltes gràcies per venir, i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem dilluns a una nova entrega del Passeu. Demà, el recull de tota la setmana. Que vagi bé!

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo no ha mostrado ni una pizca de empatía con Mari Carmen, no solo se ha limitado a decir que lo de ayer fue un desahucio más. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste en culpar al gobierno por no hacer nada en materia de vivienda, ahora busca el aplauso fácil de lo que ella ha dado en llamar las otras Mari Carmen. Ayuso hace unos minutos en una entrevista en Cuatro.
2: Lo que ha decidido es que intervienen los pisos. Eso significa que un propietario de una casa, en el momento en el que pone su casa en alquiler, el Estado le quiere intervenir los precios y, es más, promueve que haya inquiocupación. De manera que un inquilino decide que no te va a pagar y tiene más derechos casi el inquiocupa que el propietario. De hecho, hay muchas mujeres de la edad de Mari Carmen que se han vuelto vulnerables por toda España porque les han ocupado sus viviendas.
1: Cero empatía ante un desahucio y una imagen durísima, la de Mari Carmen dejando su casa en una camilla, que ha reactivado en cualquier caso todos los canales de negociación política y también las posturas más radicales del Partido Popular, que hoy justo hoy ha respaldado a Ayuso y sus palabras en un acto contra la ocupación. PSOE y Junts negocian ya para aprobar un decreto que ponga fin a los desahucios de personas vulnerables. El de Junts es un acuerdo clave, pero no fácil, primero porque obliga al gobierno a rebajar el alcance de este decreto y porque, por el otro lado, por la izquierda, Sumar quiere más, quiere que ese tipo de viviendas sean expropiadas. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Sumar eleva el tono dentro del gobierno de coalición y no solo exige que este decreto se apruebe el próximo martes, también quiere que incluya la expropiación de este tipo de viviendas ante situaciones como la de Mari Carmen. El ministro de Cultura y la figura que está negociando con el PSOE, Ernest Urtasun, lo ha trasladado al socio mayoritario.
4: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
3: Pero esta propuesta choca con lo que pide Junts en materia de vivienda, que pasa sobre todo por bonificaciones fiscales. Veremos cómo lo cuadra el gobierno Casal, porque fuentes de Junts nos dicen que ya hay acercamientos con el PSOE.
1: Nosotros a partir de media charlaremos aquí en Hora 14 con Verónica Barbero, con la portavoz de Sumar. Le preguntaremos por ese decreto, si va o no el martes al Consejo de Ministros, y también por Óscar Puente, que esta mañana en Twitter se ha despachado, pero bien, contra Sumar, socio Moncloa, pero por lo que se ve, enemigos en las redes. El ministro ha dudado de la capacidad de Sumar para resolver esta crisis de la vivienda en un pispás, cuando realmente, aseguró el ministro, no pueden resolver ni sus propios problemas internos. Esto mientras Mari Carmen ha pasado su primera noche en el hospital con un cuadro de agotamiento severo en el Gregorio Marañón de Madrid. Allí la están sometiendo a diferentes pruebas médicas. Hoy el relator de la ONU sobre vivienda ha dicho que la jueza tendría que haber suspendido ese desahucio. Luego recopilamos todo, la crisis de la vivienda que se solapa un día más con la crisis de Ceuta. Es el dato que aporta a esta hora la SER. Más de 330 migrantes han sido ya expulsados de la ciudad autónoma desde julio. Se quedaron unos 20.000 tras la entrada y han regresado de forma voluntaria unos 7.000 enviados especial. Nicolás Castellano, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, según los datos que hemos recopilado en la cadena SER de tres ministerios y también de fuentes de la ciudad autónoma, son al menos 20.000 los migrantes que se quedaron después del 30 de julio aquí en la ciudad autónoma. Hay una capacidad de unos 10.000 adultos que va a habilitar el Estado para octubre y hay 6.800 en centros de titularidad del Estado y hay al menos 3.000 menores en las calles. A eso hay que sumar, como dices, esos 7.000 adultos que han retornado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto.
1: Mañana estará aquí en la SER con Aymar, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hoy en un foro ha modulado bastante el tono de su discurso sobre el reparto de menores. Vivas regresa a su posición inicial, favorable a este reparto, aunque dice el caso de Ceuta es absolutamente excepcional.
6: Bueno, esos mínimos casos serán atendidos conforme a la legislación española. Nadie ha dicho que no. Si la legislación se sigue aplicando, si nosotros no estamos de ninguna manera en contra de que se aplique la legislación.
1: Luego regresamos a Ceuta en las horas posteriores a las elecciones legislativas en Marruecos. Y a partir de media charlaremos de la IA, de cómo un agente de la empresa de ChatGPT logró hackear el sistema de salud de Australia. Entró de forma automática, traspasando los límites de la ley. OpenAI ha tardado un mes y medio en reconocer esta vulneración de un sistema sanitario. Hervé Lambert es experto en ciberseguridad.
7: Más que golpear la puerta con un arriete o algo muy pesado, es más bien como un cerrajero que es muy persistente, que prueba miles de combinaciones por segundo, eso sí.
1: Y un poquito autónomo. Luego nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Con más cuestiones de este día que ya nos acerca Toñi Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. Por primera vez, un país OTAN alerta de que Rusia está preparando ataques con drones y misiles contra miembros de la Alianza Atlántica. Ese país es Dinamarca, que no descarta una invasión terrestre. Y Renault va a cerrar, por falta de demanda de coches de combustión, su fábrica de Palencia durante 3 semanas y la de Valladolid, la más grande de esta marca en España, de momento este viernes, de momento Casal.
1: Pronóstico del tiempo con este titular. El otoño tendrá que esperar, Jordi Carbó.
9: A la espera de pequeños cambios que llegarán el fin de semana con más nubes, pero solo un poco menos de calor, hoy todo sigue igual, es decir, tiempo plenamente veraniego. El sol lucirá durante la tarde en prácticamente todo el país con temperaturas máximas parecidas a las de los últimos días, destacando valores cercanos a los 40 grados en el suroeste de la península, también en algunos puntos de Canarias, donde además tendremos chubascos en las islas de Tenerife y La Palma. Mañana temperaturas un poco más altas, sobre todo las máximas.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Tornen les lectures obligatòries al batxillerat per superar la selectivitat.
11: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Tornar un back to basics, tornar als bàsics.
10: La consellera d'Educació recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern d'Esquerra i arriba sense esperar els resultats del gran debat de país que ha encarregat el president Salvador Illa. Els professors estan contents, però...
12: I el que ens faria falta potser és una mica d'estabilitat, no, que no hi hagués tants canvis.
10: Demà el president reuneix a Palau tots els partits polítics. Denunciat per delicte d'odi, la Fiscalia, un club de futbol amateur liderat per 2 càrrecs de Vox a Barcelona. Ho ha destapat Ser Catalunya. És la queixa d'un equip rival als organitzadors d'aquesta lliga per això.
13: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos.
10: El club es diu Mingo Rubio Balompié i Vox argumenta que això és humor, que no n'hi ha per tant. El dia després del desnonament a la Mari Carmen, el govern espanyol reactiva les negociacions amb Junts per recuperar el decret que prohibeix desnonar persones vulnerables. A Catalunya, PSC i Comuns també reactiven les negociacions per prohibir la compra especulativa. Els Mossos han trobat el cadàver d'un home que duia almenys 2 anys mort a casa seva. La dona i la filla van conviure amb les restes i no sortien de casa des de la pandèmia. Totes dues ja estan rebent atenció psicològica. Tot això en aquest dijous, dia de Castells, a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, en marxa la gran diada castellera de la Mercè. Això és el que ja està passant ara mateix. També a Tarragona, el comiat de Santa Tecla és amb les 4 colles de la ciutat fent pilars davant la catedral. Això de fa poca estona, de seguida i anem en directe al final d'aquest informatiu. Tot això en aquest dia festiu a Barcelona, però també a molts altres municipis. Atenció, aquesta hora està tallada la C-12 al Dover en els 2 sentits per un accident. Hi ha problemes també a la C-31 al Prat de Llobregat. Un accident provoca ara mateix aturades en aquesta autopista. Avui, que serà un dia amb temps radiant i amb màximes que superaran els 30 graus, Jordi Carbó.
9: Avui torna a repetir-se una situació pràcticament idèntica a la d'ahir. Sol, temperatures que a primeres hores del matí han pogut baixar una mica més, les mínimes, però després, amb el sol, pugen ràpidament i en breu les màximes de nou se situaran al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, apropant-nos als 35 cap al Pla de Lleida. No hi haurà núvols destacables, sí, vent de marinada durant la tarda, fort a primeres hores de la nit al sud de Lleida i a l'interior de l'Ebre. I demà, doncs, temperatures més altes, les mínimes, però sobretot les màximes, en un dia que de nou serà assolellat, les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte a avui, de nou ens situarem al voltant dels 35 graus a la plana de l'Empordà, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre.
10: Tècnica Víctor Valero, producció Laura Pons, des d'ara fins 2 quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Fa 3 anys la Generalitat va eliminar les lectures obligatòries al batxillerat. L'argument era que ningú es llegia Tirant-lo blanc, Mirall trencat o Terra baixa, sinó que simplement s'estudiaven resums per preparar després la selectivitat. La consellera d'Educació, llavors en mans d'Esquerra, va decidir-ho, tot i que els professors estaven en contra d'aquesta mesura. I ara la conselleria, amb noves mans, d'Esquerra al PSC, recupera aquestes lectures obligatòries. Ho ha anunciat aquest matí Esther Niubó.
11: Perquè el que no podem permetre és que l'abandonament de certes pràctiques d'aula acabi redundant en un pitjor assoliment dels aprenentatges per part del nostre alumnat. Hem de reforçar allò que sabem, que tenim evidència que funciona i, a més, ho hem de potenciar al màxim.
10: L'argument és que s'ha de millorar la comprensió lectora, que fa temps que s'apunta com un dels problemes principals, Gemma Alegrí.
14: Sí, tal com han evidenciat els últims resultats de les proves PISA. Després d'aquests, i amb l'objectiu de presentar un pla de xoc per reforçar les competències bàsiques i la comprensió lectora dels alumnes catalans, Educació ha fet marxa enrere 3 cursos després d'eliminar les lectures obligatòries a batxillerat. Esther Niubós, la consellera del RAM.
11: Un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar
14: Va ser al maig del 2024 amb Anna Simó al capdavant de la conselleria quan es va anunciar que s'eliminaven les lectures obligatòries a la selectivitat per donar més autonomia als centres. Un mes després es va publicar una llista orientativa d'autors clàssics perquè cada centre escollís llibres pel seu alumnat. La lectura continuava sent obligatòria, però els llibres no entraven a l'ESPAU. Avui, després d'anunciar la mesura, Niubó ha defensat que no es tracta en cap cas de tornar al passat, sinó de recuperar el que funciona.
11: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys, que en els últims anys constatem que ha perdut pes, doncs reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
14: El departament, però, Joan, encara no ha concretat quines lectures seran.
10: Bé, un cop més es repeteix el que passa sempre en el cas de l'educació, que és que un govern decideix una cosa que el que ve després reverteix. Ara els instituts hauran de tornar-se a adaptar. La pregunta, però, és per què la consellera Esther Niubó no esperava que el Consell d'Educació presenti totes aquestes mesures per millorar el sistema educatiu que ha encarregat Salvador Illa? Perquè potser d'aquí uns mesos tornarem a debatre mesures per millorar la comprensió lectora i una altra vegada els instituts hauran de tornar a fer canvis. De fet, demà el president reuneix a tots els partits del Palau de la Generalitat i ahir el Parlament parlava d'aquest gran debat de país que comença ara.
15: Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació, un pacte de país per l'educació, un debat constructiu, un debat que posi un nord i una raó a cada mesura.
10: Bé, això acaba de començar, però avui hem tingut aquest anunci d'aquesta decisió, d'aquesta mesura, lectures obligatòries que tornen, i els professors celebren, perquè recordem que ja estaven en contra quan Esquerra ho va tombar, però diuen que no en sabien res i justament demanen que no hi hagi canvis una altra vegada. Guillem Lloret és professor de català i membre de docents.cat.
12: La Conselleria d'Educació és la conselleria on hi ha més cops de volant de la història, de totes les, no només aquesta, sinó totes les anteriors. I el que ens faria falta potser és una mica d'estabilitat, una mica de que no hi hagués tants canvis. Les lectures obligatòries és això mateix. Fa 3 anys ja ens va agafar per sorpresa que les traguessin. I ara les tornen a incorporar. Nosaltres ho celebrem, però ens agradaria que com a mínim es consolidés, fessin un bon pla i ens diguessin això durarà durant 10-12 anys.
10: També li han preguntat sobre aquest retorn a les lectures obligatòries des del Sindicat de Professors de Secundària a Ignasi Fernández.
16: Reconèixer que la situació ha tocat fons, que el nivell de comprensió lectora i escriptura, lectoescriptura dels alumnes, dels nostres alumnes és baixíssim, sota terra, no cal haver-se esperat a PISA, i celebrem que hagi hagut aquest reconeixement.
10: Per cert, que hi ha més d'aquest pla que ha anunciat avui la consellera Esther Niubó, perquè també es recomana a les escoles i instituts que a partir del curs que ve fixin lectures comunes per tots els seus alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO i que els nens puguin recuperar els llibres de les assignatures o, com a mínim, que tinguin un text de referència per poder repassar o seguir la matèria si s'han perdut alguna cosa, Gemma.
14: Sí, exacte, Joan, tot i que això són recomanacions. D'aquesta manera, Educació proposarà a totes les escoles i instituts públics i concertats que seleccionin lectures comunes per tots els alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO, a més d'un pla lector des de l'educació infantil. Cal dir que ja hi ha molts centres que en tenen. El departament també vol que cada alumne tingui llibres de text o un dossier en paper perquè sempre que ho necessitin puguin tornar-hi i tenir així un text de referència. La proposta d'Educació també contempla reforçar el càlcul mental.
10: Gràcies, Gemma. Ara falten 1 minut per 3:15. Abordem l'exclusiva de Ser Catalunya, apologia del franquisme en una lliga de futbol amateur a Barcelona. I és que la Fiscalia ja té sobre la taula una denúncia per delicte d'odi contra aquest club de futbol amateur liderat per 2 membres de Vox, un d'ells, de fet, és el número 2 del partit a la ciutat, per apologia del franquisme. Per què? Doncs perquè el nom del club és Mingo Rubio Balompié, on està enterrat el dictador, i l'escut hi apareix Bayern de los Caídos. Aquesta informació és de Ferran Dalmau.
17: 2 càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos. Tot i que el seu nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una altra referència, en aquest cas al cementiri on està enterrat Francisco Franco després que l'exhumessin del Valle de los Caídos. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox, Juan Cremades, que també és l'assessor legal del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip fins fa pocs dies hi apareixia també un Vítor franquista, amb la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil. Ara l'han retirat davant la queixa d'un equip rival als organitzadors. Sentim un dels jugadors rivals que prefereix mantenir-se en l'anonim.
13: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayer de los Caídos y luego ya nos dimos cuenta que muchos de los integrantes del equipo pues eran representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox.
17: A l'equip a banda dels dos membres de Vox també hi ha un exregidor del PP a Premià de Dalt. A la queixa, l'equip denunciava que no se sentia còmode enfrontant-se a un grup amb simbologia franquista. La Lliga encara no ha començat, ho farà dijous que ve a les instal·lacions del Velòdrom d'Horta.
10: Bé, aquesta exclusiva d'aquesta redacció, que podeu consultar en detall a sercatalunya.cat, ha corregut per tot arreu, tant que ja hi ha hagut un advocat de memòria històrica que ho ha denunciat per delicte d'odi a la Fiscalia, que ara és qui ho haurà d'investigar. Aquest advocat és Eduardo Ranz, el que t'hi jugues aquest migdia ha apuntat que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas, perquè aquesta Lliga és municipal i es jugarà al Velòdrom d'Horta, una instal·lació que és titularitat de l'Ajuntament.
18: Si les instal·lacions són municipals o reciben subvenciones públicas, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática puede instruir un expediente y sancionar al propio Ayuntamiento de Barcelona.
10: Ferran, Vox què hi diu? Assegura que no n'hi ha per tant, no? Que és humor, com es fa amb noms d'altres equips de la mateixa lligueta.
17: Sí, fonts de Vox consultades per la SER argumenten que clarament és un nom humorístic i no li donen importància a la simbologia franquista del logo. Posen el cas al mateix nivell que qualsevol altre joc de paraules que busqui la similitud amb un club de futbol real. Ens faciliten literalment una llista d'exemples que per ells són el mateix. I són, per exemple, noms com Aston Birra, Intermitente o Yayo Vallecano, que també fan broma a assemblar-se al nom d'un club real, però que no tenen cap referència franquista.
10: I sobre aquest argument de l'humor, això ha dit també l'advocat Eduardo Ranz.
18: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma. Y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
10: Les 2 i 17.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
19: Amb mesures contra els desnonaments, per regular el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa,

0: sense alternativa, també la protecció dels lloguers per fer front a les reparacions d'un pis, en un decret que no va tirar endavant llavors, quan es va tombar el mes d'abril, perquè Junts, Vox i PP doncs, hi van votar en contra. Junts va entregar fa 15 dies la seva proposta a Pedro Sánchez i ara el que vol el partit de Carles Puigdemont és que el PSOE inclogui també les mesures que proposen Junts, entre altres desgravacions fiscals o també facilitar l'estalvi dels joves. Això al Congrés a Madrid, però també avui el president Salvador Illa ha assegurat que la llei per prohibir la compra especulativa que s'està preparant des de la Generalitat és la prova que aquí s'està fent tot el possible per evitar casos com el de la Mari Carmen.
1: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. Almenys les catalanes. I ho estem fent.
0: De fet, segons ha pogut saber Ser Catalunya, el govern de Salvador Illa i els comuns ja han reprès les negociacions per redactar aquesta llei, la que ha de prohibir la compra especulativa. És un text que s'ha quedat encallat de moment, no el va avalar el Consell de Garanties Estatutàries i fa més d'un any que se'n parla, Xavier Balló.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha sigut l'encarregada de mantenir aquesta primera presa de contacte amb els comuns. El govern ja té detectats diversos punts que considera susceptibles de ser modificats seguint les recomanacions del Consell de Garanties, mentre que els de Jéssica Albiach estan oberts a retocs però volen que es mantinguin els fonaments de la regulació i que aquesta es faci per la via urbanística. Els comuns creuen que des del dictamen del Consell de Garanties fins ara ha aparegut un nou element per blindar la seva proposta, la futura llei europea d'habitatge assequible, que pot servir d'argument per defensar el nucli central de la regulació. De moment, la reunió d'aquest dimecres ha suposat una primera aproximació, però les parts confien que les converses s'encarrilin prou com perquè no calgui prorrogar el termini marcat per modificar la llei i que tot quedi tancat aquest octubre.
0: 2 minuts i més notícies.
3: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena Ser.
4: Yo tengo 15 puntazos.
5: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
4: Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
7: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
6: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
8: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Era això?
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I sopem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem, i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Parcar tu cotxe en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando. I sin sorpreses.
17: Atenció. Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
18: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa.
17: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250

0: Bona tarda, comencem una setmana més a Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i de cultura popular a Ràdio Manresa. Hola Anna, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Jo sembla que començo el curs una mica més tard, eh? No pot ser això. Ai, Anna, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ahir, sabeu, va ser l'aniversari de l'Anna. No direm, no farem l'espoiler de quants en va fer. No es diu això. Però sapigueu que estem aquí de celebració, que tenim galetes, tenim una mica de cava, mira, si voleu venir. Ja sabeu, i tenim el Jordi Prenyanosa, que m'ha dit, sobretot, dedica-li la primera sardana a l'Anna. I jo és el que he de fer. Avui tindrem, per això, a part de la teva primera sardana, tindrem un programa farcidet, perquè tindrem el Josep Camproví, que és el president de l'Orfeó Manresà, i ens vindrà a parlar de tots aquests actes que ara tot just comencen dels 125 anys de l'Orfeó, una entitat ben centenària a la nostra ciutat. Doncs va, això serà després, per això. Ara comencem per aquesta sardana que ens diuen que hem de dedicar a l'Anna sí o sí, perquè estem, ja veieu, de celebració, i es tracta de Felicitats, una sardana d'en Ricard Viladesau que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal.

0: Era Felicitats, una sardana d'en Ricard Viladesau i que han sentit interpretada per la principal de la Bisbal i que anava dedicada a l'Anna, que hi feia anys.
1: Moltes gràcies, Jordi, per dedicar-me a aquesta sardana. A més, que m'encanta aquesta sardana.
0: Sí.
1: I bé, seguim d'aniversaris. I també l'Escola de Música Esclat celebra els seus 50 anys d'existència, de vida. I ells, la Dolors Viladric, els va dedicar la sardana titulada Un esclat d'il·lusions. L'escoltarem interpretada per la Cobla Montgrins.

0: L'entrevista.
1: Com us prometíem, tenim amb nosaltres, avui no deixem l'aspecte aniversaris, tenim amb nosaltres el Josep Camproví, ell és el president de l'Orfeó Manresà. Ho dic bé, Josep?
2: Perdó. Sí, sí, sí, bé, correcte.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també esteu d'aniversari.
2: Sí, sí, sí, cada any en fem un.
1: Això és el passat, però el que esteu d'aniversari rodó, diguem.
2: Rodó, sí, que... el que aquest any, com que en fem 125,
1: 125
2: doncs,
1: anys.
2: És un moment per fer una miqueta més de festa. I jo dic que, bueno, a part de fer festa, és un moment també per fer una parada d'on venim, què fem i cap on volem anar. I ara estem aquí.
1: Ah, d'on veniu?
2: Ui! L'altre em va preguntar, bueno, és molt diferent l'Orfeó d'ara de fa 125 anys. Jo, hòstia, fa 125 anys, vaig fer la broma, jo no hi era.
1: No hi era.
2: Però és cert que han canviat molt les coses de llavors amb ara, però el que s'ha mantingut és les ganes, la gent que hi ha, les ganes de cantar, de cantar bé, cantar amb grup diferent, amb gent diferent, amb gent que a vegades no coneixes res només per ganes de cantar, i això s'ha mantingut. I per tant, home, doncs sí, el 1901 aquí va vindre a Manresa l'Orfeó Català, doncs a fer un concert, i va haver alguna gent entusiasta i dir, hòstia, Manresa també n'hi tindrà.
1: Nosaltres també en volem.
2: Doncs a partir de llavors es va posar fil a l'agulla amb aquesta idea, i des de llavors doncs, tenim Orfeó Manresa, i per tant la idea si va ser l'octubre, precisament el 6 d'octubre de l'any 1901, em sembla al cap de dos o tres mesos ja es va fer el primer concert, dels primers aplecs a Vilaverdi, i per tant es va anar fent, primer un director, després un altre, el peron de la guerra, però l'hem anat fent.
1: Sempre al conservatori?
2: Sempre al conservatori, que jo recordi sí. Que jo recordi, sí, perquè d'alguna manera...
1: Dels 100 anys no deveu recordar, però...
2: No, el d'abans, però almenys totes les fotos que tenim,
1: sí.
2: A part de quan es va cantar fora, totes es veu les actuacions al conservatori o a Viladoris amb la plec, no? I és quan veus les fotos antigues, veus tot l'escenari ple de gent, 100 o 150 persones, dic, ara això és impensable, una cosa d'aquestes, no? Però per tant, sempre a l'Orfeó, al conservatori, per les actuacions. Però en els assajos, jo recordo, ara fa 10, 27 o 28 anys que vaig començar l'Orfeó, també era
1: la sala d'assaig.
2: A la sala d'assaig.
1: Ja em sona que tota la vida
2: jo,
1: també ha sigut.
2: I per tant, des d'aquí ja havia anat, sí, els anteriors jo diria que potser algun era un moment que no, però bàsicament sempre han tingut el conservatori. El conservatori és casa nostra ara.
1: Hem de demanar a la Glòria Ballús que ens vingui a veure i ens en parli també,
2: sí,
1: d'això.
2: Sí.
1: Però jo em sona que gràcies a l'Orfeó a Manresa hi ha conservatori. Conservatori de música.
2: Podria molt ser
1: els impulsors i els que van batallar.
2: Això és el que ens passa a vegades amb les entitats, que quan que a vegades tens moltes fotos i a vegades tens coses escrites, però no tens un epíleg d'alguna manera, sí. Un recull de tot el que expliquen les fotos o tot el que ha passat al voltant de l'Orfeó. Això ens passa a casa, que tenim, sí, moltes fotos, i quan algú te les veu i qui és aquest, doncs no ho saps, si
1: ja
2: no ho saps
1: qui és.
2: A casa ja ho he arreglat, això, ara.
1: Sí, així sí, ens m'agrada.
2: Sí, a casa ja ho he arreglat. Però per tant, d'alguna manera dic, i això amb l'entitat també ens passa. Tenim, l'Orfeó té una quantitat de partitures de velles, sort ja les tenim escanejades, guardades a una base de dades, però en canvi el que ens falta és explicar això. Jo espero que algun dia puguem donar la notícia, la bona nova, de que farem un recull de la història de l'Orfeó. Però de moment, sí que... Abans ho deies, hem pogut parlar amb la Glòria Ballús, bona coneguda, i li hem demanat que almenys ens expliqui la història de l'Orfeó des de la vessant dels directors.
1: Sí, que això ella sí que ho té molt per mà.
2: Ella, com que ha fet alguns treballs, algunes gairebé tesis doctorals sobre anteriors directors, sobre els empecanins, doncs d'alguna manera li hem demanat

0: doncs va fer una lletra que és composada per ell, amb ajuda d'alguns cantants, però del Joan Torner concretament. Doncs bé, per tant, tots hi han aportat coses al riu. Per tant, almenys aquesta vessant, la vessant musical, la tindrem i la voldrem recordar. Per això dic que l'aniversari no és només per celebrar i anem a fer espelmes, que també ho farem, però també és un moment per dir què va passar en el passat, què hi havia en el passat. Potser no serem massa exhaustius, però almenys aquest punt el tindrem.
1: Almenys un punt d'història sí que s'hauria de fer.
0: Un punt d'història. I a més, hi ha dues coses que voldrem recuperar. Una és l'himne de l'Orfeó amb lletra d'en Guimarà i música de la Mot de Grignon, no sé de quin any és, fa molts anys, que jo recordi fa 25 anys que no l'hem cantada. I per tant, també serà un moment per recuperar composicions musicals conegudes. Bueno, amb la lletra no ens hi posarem perquè suposo que hi hauria moltes coses a dir, però almenys recuperarem aquesta. I també podrem recuperar una peça musical de Pecanins que la va dedicar, diu, el meu xort, el meu cor a l'Orfeó. O sigui, quan es va despedir va fer una peça que es diu Comiat, però diu el meu cor a l'Orfeó van resar. I per veure aquest quan fem aquesta xerrada amb la musicòloga Glòria Ballús, al final de l'acte l'Orfeó també cantarà un parell de coses, per tant farem també un acte rodonet.
1: Home, molt bé. A veure, jo estava pensant, jo tinc, diguem-ne, dues anècdotes familiars d'Orfeó i n'hi ha una que no és familiar però que jo no sé si sabeu, que si fins als anys 90 si anàveu a Lourdes de peregrinació, pels altaveus sonava l'himne de la Mare de Déu de Lourdes cantat per l'Orfeó Manresà. Això suposo que no ho sabia.
0: No, ni idea.
1: Doncs va durar molts anys.
0: Soc jo de l'Orfeó.
1: Es veu que l'Orfeó va gravar aquest himne de la Mare de Déu de Lourdes amb disc i el va passar al santuari. I al santuari no en tenien cap més i anaven passant aquests i fins molt enllà, és a dir, jo ja era gran, vull dir que potser tenia 15 anys que encara sonava aquesta versió de
0: segur que n'hi ha moltes, moltes d'anècdotes i per això haurem de posar-nos fil a l'agulla per recollir-les, perquè tot això al final el que no queda escrit s'oblida, perquè a vegades la transmissió oral arriba a un punt que també es va perdent. Llavors, clar, si jo m'ho explico a mi i jo no ho transmeto, es perd el dia que ja no hi sigui. En canvi, això ho deixem escrit, per això dic el paper, o no sé, els arxius digitals probablement també, però és un bon llegat que podem deixar. I com Orfeó, gairebé ens veiem obligats a deixar aquest llegat històric per la ciutat.
1: L'altra anècdota familiar és que jo no seria aquí si no fos per l'Orfeó.
0: Ah, doncs mira què.
1: Sí, sí. El pare i la mare es van conèixer a l'Orfeó, cantant a l'Orfeó.
0: Ah, veus que bé.
1: El pare era bastant més gran que la mare. Jo no sé si avui seria legal això. Però vaja, mira, van estar molts anys junts i molt contents. I inclús en els, em sembla que era la celebració dels 50 anys, que devia ser, no sé, els 50 i pico.
0: Sí, esclar.
1: Es van asseure de costat sense voler, es van asseure de costat i la dedicatòria era esperant que pel 75è aniversari també puguem seure de costat, allò que es feia a les dedicatòries.
0: Sí.
1: I mira, però en el cap de 5 o 6 anys es van casar i sí. Encara no eren nòvios ni requí, però es van...
0: Però tenim un fruit, sí, tenim un fruit de l'Orfeó.
1: Tenim un fruit de l'Orfeó, sí, tant.
0: Seràs la nostra madrina.
1: Exacte. Bueno, no, que encara hi ha la mare, vist la mare, sí. I totes aquestes històries que us les expliqui ella.
0: Sí, això hem de muntar-ho perquè sí. Hi ha moltes coses per conèixer.
1: Sí. Escolta, anem una mica de música i després, ara hem parlat una mica de passat, després parlarem de present, futur.
0: Molt bé.
1: A veure.
2: De fet, ens ha costat una mica trobar gravacions de l'Orfeó Manresà, però hem trobat en compact disc El Retaule de la Llum, música original i direcció musical de Manel Camp, la direcció coral de Lluís Arguijo i amb lletres de Joan Barber. I hem escollit algunes peces per poder escoltar avui. I començarem amb la cançó del Mercat, de l'Orfeó Manresà, música de Manel Camp, que pertany al Retaule de la Llum.

0: Era la cançó del mercat del Retaule de la Llum cantada per l'Orfeo Manresà.
1: Com us dèiem, tenim amb nosaltres el Josep Camproví, ell és el president de l'Orfeo Manresà, que precisament aquest any està d'aniversari, compleix 125 anys, és a dir, imagineu-vos, des del 1901 que Manresa canta. Déu-n'hi-do, això és molta feina. Hem estat parlant una mica d'història, ara parlem de present. Què voleu fer? Perquè 125 anys no celebren cada dia.
2: No, dic, nosaltres ho hem agrupat en tres grans eixos. Un, parlem de la història del passat i, per tant, allò, amb la xerrada aquella dels directors i la cantada de les dues cançons, parlarem ja del passat. Del present cantarem el que fem ara, per tant, voldrem fer concerts de les cançons que fem ara, però sobretot volem pensar també en el futur, és a dir, quin és el futur que nosaltres volem i quin tipus de música volem fer, i per tant també serà moment per explorar nous directors o compositors més contemporanis que tenen altre tipus de música que igual també agrada d'altre tipus de gent.
1: Tenint en compte que fa 150, 125 anys que dura, vols dir que s'ha de canviar res? Sí que s'ha de canviar.
2: Hi ha un altre problema. L'altre dia sortia una pregunta, diu, com és que les entitats s'envelleixen? La gent de les entitats s'envelleixen, no les entitats s'envelleixen, però la gent.
1: Perquè no hi ha relleu generacional.
2: I per què no hi ha relleu generacional?
1: Perquè altra feina tenen.
2: Bueno, o perquè tenen altres centres d'interès. O perquè els centres d'interès van canviant. O perquè també hi ha altres coses que podem explorar i no sabem si ens agradaran o no ens agradaran. Si no les explorarem, no ho sabem. Jo dic que a vegades, jo dic que amb l'obertura de mires, amb l'obertura de posar-te en nous terrenys, a vegades et pots trobar sorpreses que són exitoses.
1: I
2: per tant, sense perdre l'essència, que som un orfeó, que cantem cançó catalana, que volem mantenir aquesta tradició, hem d'explorar també altres terrenys. I per tant, vol dir que nosaltres durant aquest any cantarem, farem el concert dels avis com cada any, el farem doncs amb música clàssica, amb música amb cançons de l'amor i de guerra, amb d'altres que són més novedoses. Anirem a cantar les residències com cada any, però anem a cantar les Nadales.
1: Molt bé.
2: Voldrem anar a cantar els barris també, però hi haurà l'espectacle final, que voldrem fer un recorregut, el que en diem viatge al cor de l'Orfeó, que és un viatge al cor i un viatge al cor, és a dir, els dos cors, o sigui, el cor, que és
1: el cor coral,
2: però també el sentiment que té la gent cadascú quan canta. Perquè en el fons quan cantem el que expressem, el que volem expressar són motivacions, són sentiments. I per tant, en aquest espectacle el que volem és transmetre les sensacions o els sentiments que sentim quan nosaltres cantem. I per tant, la dificultat, o diguem-ne que la gràcia és com sabem transmetre això. I evidentment per transmetre agafarem cançons, no inventarem res nou, no anem a crear que així com el Retaule de la Llum doncs va ser composicions noves, en aquest cas no anirem a buscar composicions d'antics compositors, poden ser del Bach, poden ser del qui sigui, ara en sortirem noms, és igual, però també de moderns, per intentar transmetre aquestes coses. Llavors pot ser un espectacle en el qual transmetre això, però és un espectacle, ja em centro en aquest punt, que hem vist que també quan treballes en cooperació i en xarxa amb d'altra gent aconsegueixes més coses
1: sempre,
2: i per tant això que és,
1: i si són gent que no formen part del teu entorn encara
2: millor.
1: Més
2: exacte, cantin o no cantin, perquè això a vegades ho hem provat amb gent que canten molt diferent i els hem posat del cor i hem crescut tots, però en aquest cas, en aquest espectacle vol ser també un espectacle a part de coral, vol que sigui visual, i per tant vam convidar l'Esbart Manresà perquè ens doni una part d'esbart i de moviment i dansa a dintre l'espectacle. En algun espectacle vam intentar fer nosaltres, però nosaltres sabem cantar però no ballar, o hi ha qui diuen és ballar, qui es moure, però el nostre és cantar, ens podem moure més o menys per l'escenari, però la dansa no és el nostre. I ens semblava que aquí podia anar-hi bé aquestes dues coses. Una, ja que parlem del futur, estem parlant d'un futur, però si pot ser en cooperació amb d'altres, i per tant el fet d'introduir noves disciplines escèniques dintre el cant coral. O sigui,
1: disciplines escèniques, no musicals.
2: D'entrada escèniques, i les musicals ja veurem.
1: L'electrònica encara no.
2: No.
1: Jo quan has començat a parlar d'aquesta innovació no he pensat
2: quan tens un cant coral et ve del cap de seguida un escenari que veuràs 30 o 40 persones totes vestides igual normal, i que no es mouran i com a màxim a la dreta, cap a esquerra o no sé què,
1: sí.
2: Ja, això ho hem de trencar. Això ja ho hem trencat nosaltres, ja ho hem trencat. Per tant, home, la posició a l'escenari et marca moltes coses. I per tant, el canvi de posició ens marca moltes coses. Però això que visualment, ens marca molt, pel cantant és tot un repte. Perquè està acostumat a cantar d'una manera que sap el qui li sona al costat. En canvi, és quan tu estàs repartit per l'escenari, a vegades al costat no sents ningú i per tant dona-ho tot, no? Però una cosa són els moviments dintre l'escena, l'altra cosa no és una art escènica, dius, bueno, doncs el teatre es pot jugar amb llums, no és el mateix un concert que t'enfoquen sempre amb una llum blanca que sempre és el mateix, canta el que vulguis, que en canvi tinguis un tècnic de llums que depèn del que cantis t'hi posa un color blau o un vermell o un verd, o sigui, et fa reforçar els accents musicals que poden tindre qualsevol peça. I llavors per això ens ha funcionat i ens ha anat bé, o els moviments que hem intentat i ens ha funcionat. I a vegades vam fer una prova amb l'escola de maquillatge d'aquí Manresa, els de l'institut. No en sortirà el nom?
1: Va. La Lolita, no.
2: No. Els que prenen a maquillatge aquí a Manresa. El Catà. Bueno, em sortia el braixó, però el Catà ara. Sí. Bé, doncs vam fer una prova de maquillatge de que en lloc de que sortíssim normals i corrents, doncs juguéssim al maquillatge. I per tant, què vam aconseguir? Implicar gent jove amb nosaltres i que no ens veiéssim com, venga, allà l'Orfeó. Hòstia, doncs vam treballar plegats. L'efecte del maquillatge va tindre més o menys èxit. Però... o sigui, anem provant coses d'aquestes.
1: Diguem-ne que hi ha tota una gent que es dediquen a maquillatge que no us coneixien de res i ara estan
2: aquí sou. Correcte.
1: I almenys, o pot ser que captéssiu algun cantaire,
2: sí.
1: O pot ser que aquests vagin al concert la propera
2: vegada. Correcte, correcte.
1: Per tant, molt bona iniciativa.
2: I per tant, a tots aquests canvis, que això que anem introduint, jo dic, al final, alguna cosa devem estar fent bé. Perquè fa 8 anys érem 20 i ara 146 i pujant.
1: Oh.
2: Per tant, i la mitjana d'edat baixant.
1: Molt bé.
2: Per tant, no facis dir què és exactament, perquè no sé exactament, però el que sí que és que no pots estar quiet i estàtic sempre de la mateixa manera, perquè d'aquella manera ja saps quin públic tindràs, la gent ja sap què n'espera de tu i per tant no els sorprendràs. O sigui, a nosaltres ens fa gràcia, per exemple, a l'octubre fa 3 anys que fem el concert per l'associació de la gent gran Viure i Conviure.
1: Uh-huh.
2: I cada any omplim.
1: Viure i Conviure són els de la Generalitat,
2: és l'associació, però estan allà al carrer Circunvalació, no?
1: Sí.
2: Bueno, cada any omplim aquell, doncs esclar que és gent gran, però cada any oferim una cosa diferent. I mai hem fet un concert estàtic, eh? Hem fet una...
1: Molt bé. I no es queixen els avis perquè us mogueu massa o perquè...
2: No, perquè a més ja, home, ja saps més o menys què els pot agradar. Uh-huh. I per tant, doncs si pots fer alguna cançó d'òpera coneguda, doncs millor. I si ara podem fer fragments del cançó d'Amor i de Guerra, doncs cosa d'aquestes, doncs, que més o menys ja et sona. I per tant, tu quan vas a escoltar música, sobretot hi ha diferents tipus de públic, però hi ha gent quan sona alguna, li sona alguna música, hòstia, aquesta em sona, doncs posa més interès. Hi ha alguna cosa que és nova, diu, veiem això si m'agradarà o no m'agradarà, i has de posar més les quatre orelles, perquè per seguir-ho.
1: Escolta, una mica més de música, si ara veig que és tardíssim, ja passen de 2:15, una mica més de música i deixem parlar ja dels actes propers.
0: Escoltem, doncs, una altra de les peces que hi ha al Retaule de la Llum. En aquest cas, escoltarem l'Himne Popular a la Séquia, cantada per l'Orfeu Manresà.

0: Era l'himne popular a la séquia de Manel Camp, cantada per l'Orfeó Manresà.
1: Com us dèiem, tenim amb nosaltres el Josep Camproví, president de l'Orfeó, que ens ha vingut a parlar d'aquests 125 anys que es compleixen aquest 2026 i que, vaja, esteu carregats d'actes d'optimisme i d'energia.
2: Sí, d'energia sobretot, i estem al començament. Per tant, hem d'aguantar tot l'any.
1: Explica'ns una mica què voleu fer.
2: D'entrada, nosaltres comencem el dia 4, diumenge dia 4, amb un concert de la Novena Simfonia de Beethoven al Teatre Cursal. Ve l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i juntament amb un altre cor cantarem la novena. Per nosaltres és el concert inaugural de l'aniversari. I per tant, home, ara deu fer, em sembla, deu fer 20 anys que es va, menys de 20 anys es va cantar la novena. Nosaltres vam cantar el Congost, que també el vam omplir, per tant, tornar a cantar la novena sempre és agraït. Oh, és una miqueta aguda pels tenors, però bueno, l'aguantarem fins al final. Per tant, aquest és un bon concert inaugural. El dia 6 farem és un acte més intern, però bufarem espelmes, perquè el dia 6 volem dir, avui és el dia...
1: És el dia que es va fundar l'Orfeó.
2: El dia que es va fundar, formalment és el dia que es va fundar. Per tant, és un dia de bufar espelmes i, per tant...
1: El 6 d'octubre del... 1901,
2: per tant, ara serà 125 anys després, el 2006. Com a actes, tenim, a part d'un concert que ja teníem programat pels avis, que deu ser l'últim diumenge d'octubre, al Teatre Conservatori, però aquest és un acte que ja tenim dintre la programació habitual, que hi ha peces de la novena, de la cançó d'amor i de guerra.
1: Molt bé.
2: Això ho organitza l'associació Viure i Conviure, per tant, nosaltres hi anem encantats. L'altre acte que tenim és a finals de novembre, que es fa el que en diem la trobada Catalunya Coral. Això ho farem a Cris Reis el diumenge 29 a les 6 de la tarda, i que venen dos o tres corals de diferents indrets de Catalunya i farem un concert coral a dintre l'església. Com que nosaltres fem aquest aniversari, doncs, de fet, això es fa cada any, i aquest any ho hem volgut organitzar a Manresa, precisament perquè és el nostre aniversari. I ja saltem a les festes de Nadal, i concretament el dia de Santa Llúcia, a part d'anar a cantar a la Seu, i al voltant de la fira, quan acabem, suposo que serà al voltant de les 7, quarts de 8, farem una cantada de Nadales al pati del Cursal. És un concert obert. És una altra manera de celebrar el Nadal, i en lloc de fer un concert en un lloc tancat, és un lloc obert, que ja sabem que hi ha gent que passa, però alguns altres anys hem fet una intentona, i per tant al final sempre la gent es queda allà, doncs, a veure com cantem Nadal.
1: I el Marc és molt maco,
2: i el Marc és molt maco, i l'arbret, i si després podem regalar una miqueta de neules a torrons, encara farem una torronada per allà. Per tant, ens va bé. És a dir, és un dia que l'aniversari el compartim amb la ciutat de manera oberta, i les festes de Nadal també pot ser un bon motiu. L'altre acte que tenim és el que hem dit abans, amb la musicòloga, la xerrada sobre els directors de l'Orfeó, que ho farem el mes de febrer. I doncs ja saltem bàsicament a l'abril. A l'abril l'Orfeó recordeu que té l'Auditori Sant Francesc, l'Església de Sant Francesc, que la vam cedir a la ciutat de Manresa, i ja fa temps que s'hi està treballant en un projecte, i ens semblava que al voltant del mes d'abril seria un bon moment o per explicar el projecte o per fer una mena de jornada de portes obertes allà, i diota, ara comencen les obres de rehabilitació, que suposo que seran en diferents fases.
1: Ara és de l'Ajuntament.
2: Això és propietat nostra.
1: Jo pensava que l'havíeu cedit per 50 anys, o al revés, o l'Ajuntament us havia cedit...
2: Això era de l'Orfeó, el vam cedir a l'Ajuntament perquè el n'és arreglant, però en 25 anys ha arreglat la teulada i la s'ha fet servir. Però arriba un punt que dius, bueno, això o ens hi posem en sèrio o això ens caurà. I llavors diu, si per posar-se en sèrio voleu la propietat, doncs us ho dem la propietat, no hi ha cap problema. M'explico? Doncs ja no, ara ja no el cedim. Ara ja, com qui diu, te'l valem. Regalat, no? Però vull dir, perquè és un valor patrimonial. Però de l'una d'ara ja serà propietat de la ciutat. El pas que hem posat un mínim de condicions. És a dir, fes el projecte i comença les obres, perquè així no, d'aquí uns quants anys estarem igual. Però com que això està en marxa, doncs el mes d'abril voldrem fer un acte a Sant Francesc, entenc que també serà una mena d'acte institucional de reconeixement de l'Orfeó, però també serà un acte simbòlic, vull dir, vinga, doncs aquí l'Orfeó pues, dona o cedeix aquest local a Sant Francesc i que comencin les obres. Llavors tenim un altre acte simbòlic per a nosaltres, és l'aplec de Viladordis. Quan es va, el 1901, no, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, es feia cada any un aplec a Viladordis, de tal manera que la Mare de Viladordis és la patrona de la...
1: De la salut.
2: De la salut, perdó. Exacte, la salut.
1: Sí,
2: sí, sí. És la patrona de l'Orfeó. Llavors es feien aplecs. Doncs nosaltres aquest any, l'any que ve, voldrem recuperar aquests aplecs i farem, doncs, a part de la missa que es fa cada diumenge allà, doncs farem una cantada d'un petit concert de l'Orfeó, però a més, com que aquest any el grup sardanista Intro el Bosc fa 75 anys, faran una ballada de sardanes també quan sortim de la missa dintre d'aquesta plec, i després farem, cantarem i ballarem. Bé, no sé si ho farem això.
1: De plec com els d'abans.
2: Com els d'abans, i per tant també hi haurà una ballada de sardanes. Per tant, aquest és, quan abans parlàvem de cooperació, fixa't que en aquest cas sumem una entitat amb l'altra i farem un acte dels més bonic. Per tant, això és el que farem a la plec de Viladordis, que em sembla que té dia del 9, no sé si és el 9 de maig o algun dia d'aquests.
0: Sí, el 9 de maig.
2: El 9 de maig. I abans, durant la primavera, falta concretar els dies, ens hem ofert a les associacions de veïns, hem quedat amb les associacions de veïns, que farem diferents concerts als barris. O sigui, en lloc que hi hagi un sol concert en un lloc concret, anirem a 4 o 5 barris diferents, això està per decidir, a anar a cantar. I per tant ens aproparem en els barris i per tant portarem la música de l'Orfeó en els diferents barris, i per tant formarà part d'una programació que el barri decidirà si és per les festes o si és un acte especial o perquè fan l'aniversari o el que sigui. Per tant, també és una manera d'escampar el cant coral a les entitats i escampar l'Orfeó perquè ens coneguin allò que en diem nous públics, i per tant aquest també n'estem molt contents i orgullosos de poder fer això. I l'últim acte, bàsicament formal, serà el 24 d'octubre, que és el Teatre de Cursales.
1: D'aquí un any, això?
2: D'aquí un any, exactament, d'aquí un any, que és aquest espectacle Viatge al cor de l'Orfeó, una cartografia coral, que és aquest espectacle que hi haurà música, dansa, que també hi haurà una petita orquestra de 14 o 15 músics, i que per tant que es treballarà sobre, doncs, voldrem expressar, voldrem mostrar les sensacions que tenim quan es canta, i per tant volem arribar també al cor. Un cor voldrà arribar a l'altre cor. Vale?
1: Ostres, Josep...
2: Per tant, aquestes són totes les activitats que... I segur que per entremig... Ah, per cert, n'hi ha una... No, encara no la puc dir, ja us ho diré.
1: Va, no, ara ja has començat.
2: Ens han ofert anar a cantar a Barcelona Inicia. Un dia per Nadal. Ens han ofert anar a cantar un dia a Barcelona per Nadal, i per tant ja, quan tinguem el dia, ja us ho passaré perquè ho pugueu dir-ho.
1: A Barcelona...
2: Un lloc molt cèntric de Barcelona, molt cèntric. Sí. Una plaça que hi ha per allà.
1: Va, doncs, això ens ho heu de dir,
2: Ens ho direm.
1: Ja ho heu començat.
2: No, per tant, també ens agrada quan veus que et fan propostes, dius, mira, t'ofereixen fer això. I aquestes són les avantatges a vegades d'aquests cors centenaris, d'aquests,
1: sí.
2: Doncs a vegades quan ens ofereixen, escolta, voleu que vindre a cantar al Palau de la Música, esclar,
1: tu has de dir que sí.
2: Quan vam fer el Retaule de Llum, que el vam anar a fer al Liceu, esclar, o quan diuen anem a cantar a l'Auditori, o anem a cantar, a vegades vam anar a cantar, també vam fer un viatge al Vaticà i vam anar a cantar a la Basílica de Sant Pere de la Badia. No veies allà com estàvem tots desterrufats.
1: I el mossèn Miseracs.
2: Hi havia Miseracs, que ens va obrir les portes, sí. D'alguna manera, i vam anar al Vaticà, vam anar a Santa Maria la Major, vam anar a tres o quatre llocs. Per tant, aquestes entitats, i ara faig miqueta propaganda, permet a vegades fer coses de grans formats que sols no podríem fer, i coses més íntimes que són també agraïdes i també ens agrada poder-les fer.
1: Doncs Josep, l'enhorabona per aquests 125 anys. Esperem que al llarg d'aquest any ens aneu venint a veure i ens aneu explicant coses,
2: I, doncs... quan vulgueu, encantats de poder explicar, i si un altre dia podem explicar més experiències del passat, doncs anirem explicant i compartint experiències del passat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep.
2: A vosaltres.
1: Anna, nosaltres teníem moltes coses a dir, que ens queden 8 minuts.
0: Sí, un poc més de 8 minuts.
1: Doncs poca música. Què et sembla? Les festes de la Mercè, d'Albert Cotó.
0: Molt bé, una sardana revessa, gairebé.
1: No, doncs no. Oh. Espereu, parla'm dels actes de la Mercè.
0: Ahir hi va haver una ballada de sardanes a Barcelona amb la Copla Sant Jordi. Aquesta tarda, a les 6, a la plaça de la Mercè, a Barcelona, la principal del Llobregat també oferirà una ballada de sardanes. El dissabte, a les 11, a la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a la plaça de la Sagrada Família, hi haurà... les colles de cultura popular de Catalunya prenen protagonisme en diverses jornades plenes de color, música i tradició. Aquestes agrupacions omplen l'entorn de la Sagrada Família amb les seves actuacions, mostrant la riquesa i diversitat del patrimoni festiu del país. El 26 de setembre, la Copla de Sant Jordi oferirà una actuació especial acompanyada pels sardanistes convocats per Som Sardana davant la façana del naixement de la Basílica de la Sagrada Família. I el diumenge hi ha el 76è concurs de colles de sardana esportiva a les 11 del matí a l'Avinguda de la Catedral, amb la principal del Llobregat, que acabarà amb una ballada de sardanes. I el dia 27, a les 5 de la tarda, la Copla Marinada, a la plaça Sant Jaume, també oferirà una ballada de sardanes a Barcelona.
1: Hem de dir que també hi ha trobades d'esbars.
0: Hi ha esbars
1: a la plaça de la Catedral o a la plaça Sant Jaume, no
0: estic
1: segura.
0: Hi ha molts actes que aconsellem que busqueu el programa de la festa de la Mercè.
1: Exacte, busqueu els actes de les
0: perquè
1: festes de la Mercè.
0: Perquè hi ha moltes actuacions i molts espectacles
1: molta
0: que val la pena.
1: Molta cosa de cultura popular.
0: Si em deixeu parlar, hi ha un concert a Sallent aquest dissabte a la tarda amb la Copla Ciutat de Terrassa a l'Espai Cultural Fàbrica Vella. Serà a les 7 de la tarda.
1: I el del Flavià Boleda, saps què, de què va?
0: Bé, un concert que uneix els sardanes amb jazz i bé...
1: Vaja, que serà el 25 i 26 de setembre al Parc de l'Estació del Nord, una proposta que barreja sardana, jazz, electrònica i punk. El músic Flavià Boleda, de Verdú, presenta Bolo 02, encreuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Serà, com us dèiem, el 25 i el 26 de setembre, a 9:15 del vespre, al Parc de l'Estació del Nord, dins la programació del Mercè Arts al Carrer i del cicle Glam Canalla, Nits al Nord de les Festes de la Mercè, amb una estrena de Ramon Andreu. Això s'ha concebut com l'evolució del projecte que ho inicià tot, el qual va ser una proposta multidisciplinària en què Boleda pretenia molestar, entre cometes, la sardana posant-la en contacte amb altres llenguatges artístics, com ara el jazz, la fotografia, la música electrònica, el menjar o el ball. Potser moltes coses, no? Menjar, ball, fotografia, música... Vaja, potser masses. Una proposta que el va portar a espais com la Milan Design Week d'Itàlia i el Festival Sonar D de Barcelona, entre d'altres. Ara la diferència principal amb el nou Bolo 02 és que es tracta d'un directe que busca defugir de rigors per deixar pas a la llibertat creativa i formular-se com un espai de trobada i joc. Un sobretaula en què els músics puguin abocar-se a fer música sense la rigidesa associada habitualment a un concert convencional. Ja ho sabeu, doncs, si us interessa, això serà a la part de l'Estació del Nord el 25 i el 26 de setembre. Recordar-vos també el concert del que us parlàvem fa un moment de l'Orfeo Manresà, que serà l'altra setmana, el dia 2 d'octubre, i nosaltres és
0: 4,
1: que ja...
0: 4
1: el dia 4 d'octubre, perdó, i ja no ens queda temps per res més. Hauríem de marxar amb la sardana que toca avui, que no hem felicitat a cap
0: Mercès.
1: Mercè... hauríem de marxar amb, com ens us dèiem, amb la sardana Mercè, una sardana de Josep Saderra que escoltarem interpretada per la Copla, la principal d'Amsterdam. Amb ella us deixem, tot recordant-vos que Aires de Catalunya torna el proper dijous a les 3 de la tarda. Digues, Anna.
0: La setmana que ve us posarem les festes de la Mercè, perquè no hem tingut temps de posar-ho.
1: Doncs va, endavant. Adéu-siau, amics.
0: Adéu.

0: Avui al balcó, parelles de fet amb Samantha Villar, que debuta el programa I la llum. I després estrenem secció, tertúlia de migrants.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda, Guillem Dilso, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Bona, Mercè, els barcelonins. Ens hem traslladat a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb carrer Provença, estem just davant de la Pedrera, i en aquest punt, res, 4 metres més amunt, s'instal·larà d'aquí unes hores la Porta de l'Infern, del tradicional correfoc de les festes de la ciutat. Què té d'especial la Porta de l'Infern d'aquest any? Doncs que és nova. Doncs que a mi em sembla terrorífica, ara us explicarem. És molt gore, és una arcada feta de torsos, de cames, de braços, de mans i peus que semblen molt reals, que estan entortolligats, recargolats, formant el que podria ser un quadre macabre, que de fet d'això va a la Porta de l'Infern. Guillem Dels, explica'ns.
1: Feia 15 anys que la Porta de l'Infern que travessen les colles de diables al correfoc de la Mercè era la mateixa, però que la que descobriran els barcelonins dissabte, sens dubte causarà sensació. Ara sabem que ha costat molts mesos de feina i que hi han col·laborat moltes persones, deixant que l'artista fes un motllo amb algunes parts del seu cos.
0: I hem aconseguit que estigui aquí en Daniel Esteban, que mira, està passant el dia aquí, perquè encara... On és la porta, Daniel? Com estàs, per cert?
2: Bon dia, bona hora.
0: 25 anys, eh? Vaja repte. Ara mateix, aquí no hi ha porta, ens l'hem d'imaginar, o sigui que posarem ulls a la ràdio. Per començar, on és la porta, ara mateix, que hauria de ser aquí, ja?
2: Ara la porta es troba ara mateix a la Bisbal, custodiada per la productora amb la que hem treballat, Brava Arts, encarregada de fer la producció tècnica. Venim de fer les proves de muntatge, les proves d'il·luminació, i ara està descansant a la Bisbal per, en unes hores, traslladar-se aquí al bell mig de la ciutat.
0: Com arribarà amb tràiler? Perquè és que és molt llarga, ho ve trossejada.
2: 400 cavalls tirant del carro.
0: Ve trossejada, no?
2: Sí, sí, com clar, ve fragmentada, la porta ve en diferents seccions i està per ser ensamblada de la manera que està ben prevista. Sí, sí.
0: Quants mesos fa que hi treballes?
2: Doncs mira, jo com a artista portem treballant-hi des de principis d'any, farà uns 9 mesos. Sé que les taules de foc porten molts més mesos treballant i lluitant per aquest projecte, però a nosaltres en concret se'ns va proposar a principis d'any i des de llavors fa tot un sprint.
0: Clar, aquest Passeig de Gràcia és molt ample, estem parlant d'una arcada de 14 metres d'ample, 7 d'alçada. Jo sé que tens la por de quedarà petita, ara ens mostraves les fotos, a mi em sembla gegantina, però que és veritat que aquest espai és... gegant, també.
2: És veritablement gegantina, però és que, clar, on tens un carrer que et fa 36 metres d'amplada, és fàcil que tot quedi ben menut. Però no, la porta és realment la porta més gran de foc de l'infern que ha viscut i Barcelona fins a la data, però tot i així jo tinc la por de que quedi petita, però amb sort siguin els diables i la gent la que al final acabin fent grans.
0: Daniel, jo dic que era gore, que era macabre. De fet, d'això va la Porta de l'Infern, estem creuant a l'infern, és per on travessaran les colles. Què has volgut dir amb tots aquests cossos que realment semblen semblen reals i que fan por?
2: Clar, tot aquest gore, tota aquesta violència, d'alguna manera, respon a la pregunta que quan m'arriba l'encàrrec em fa l'ICUP, que és, bueno, com d'alguna manera t'imagines l'infern a la Terra, no? Llavors no puc res més que mirar el meu entorn i dir, bueno, ara ahir van desnonar una dona a Madrid amb 87 anys, a principis de setmana es va suïcidar una altra amb dues criatures, crisi climàtica no baixant dels 40 graus, la sanitat pública, l'educació, tot una miqueta pel terra. Llavors, com a jove, realment fa por, i jo moltes d'aquestes coses les visc com a persona o per les meves persones al voltant, també les visc molt a xarxes, sobreexposat d'aquesta violència, enganxat al telèfon, i hi ha tot aquest neguit, tot aquest nerviosisme, tota aquesta angoixa es materialitza en aquesta part que li diríem gore i violenta de la porta. I també una por meva, que és l'apatia, la nostra apatia vers aquest gore, aquesta violència continuada contra nosaltres, com a poble i com a gent. I d'aquí respon una miqueta aquesta estètica violenta. M'agrada, però, perquè sento que és part del nostre treball com a artistes, és no només reaccionar com a testimonis del nostre temps, sinó també plantejar futurs diferents. I en aquest plantejar futurs diferents és tant en quant la porta com funciona com a marc. La porta realment està pensada per emmarcar aquesta alternativa, tot aquest, una miqueta, si menys no, com jo sento aquest resguardo, aquest espai de xupluc, de tot aquest neguit i aquesta angoixa, que són per mi l'autoorganització popular, la cultura popular, les colles, les entitats, les assemblees, la gent, al final fent coses que fa la gent, que és aplegar-se i crear en comunitat.
0: Ai, t'està mirant aquí amb baladit una persona que per ella és molt important que estigui ben feta, que funcioni bé, i que se la coneix bé ja, que és en Jordi Molló, que és un històric dels correfocs i del correfoc de la Mercè. Com estàs, Jordi?
3: Jo bé, gràcies, aquí, esperant, esperant que toqui.
0: Quina explicació més fantàstica i compromesa que ha fet en Daniel. Tu què et sembla aquesta porta?
3: A mi m'agrada. Jo la veig una mica com una mica estil més que Gore, la veig més un infern de Dante, una porta, veig els cercles de la porta, veig la sortida de les bèsties i de les bèsties i dels diables. A més, li estem donant protagonisme, molt de protagonisme, i jo crec que quedarà força bé.
0: On t'ubicaràs? És a dir, quan estigui instal·lada aquesta arcada de 14 metres, la teva funció de dissabte, per on circules, on estaràs instal·lat, per si et busquem?
3: La meva funció comença ja quan està muntada quan estan muntant la porta, de fet, perquè comencem a muntar el polvorí, comencem a moure gent. Penseu que movem més de 50 colles que han de pujar i baixar, les bèsties han de pujar des del Born, amb el qual tenim un comboi que pugeu aquí, i la meva funció en el moment en què la porta estigui muntada a l'inici del correfoc és estar davant de la porta, perquè el que faig normalment, sobretot el correfoc adult, acostumo a donar les sortides. Vull dir, és una cosa que m'agrada molt, perquè així marco una mica el ritme del correfoc, veient que sigui un correfoc que vagi bé, que vagi funcionant i que sigui una mica cíclic.
0: Tu, Daniel, ets persona de correfocs, diríem. Tens molt clara la teoria, has explicat molt bé què volies representar amb aquesta arcada, però els has de tenir presents amb ells. No sé fins quin punt tens aquesta tradició insertada dins teu.
2: Sí, he de dir, els correfocs per se va ser algo que vaig transitar molt a la meva adolescència. Ara ja no tant, he format part de la colla de foc de Granollers, on m'he quedat han estat amb la resta d'entitats. Formo part d'una colla que està allà, dels Xics de Granollers, la colla dels Blaus de Granollers. Vull dir que el meu arrelament amb les entitats i amb el teixit associatiu del nostre país és algo que porto endins i m'estimo amb tot el cor, i per mi sempre és un privilegi el terreny de la cultura popular com un terreny d'investigació artística i de diàleg.
0: Per la gent de les colles dels Diables, tu ara parlaves de Dan, no? De la porta de l'infern, però què representa a nivell domèstic, prosaic, aquesta porta? Per què és important? O sigui, és el tret d'inici? És per un travesseu? O sigui, per una persona que ara li haguessis d'explicar la simbologia d'un correfoc, què és la porta de l'infern?
3: Al final fa molts anys que estàvem reclamant aquesta porta, perquè creiem que els diables han de tenir una sortida digna. No poden sortir de qualsevol lloc. Hi ha una part sempre de representació teatral en tot el que és el correfoc. El correfoc ha de tenir un inici ben marcat, i llavors a partir d'aquí ha d'anar desenvolupant-se. A més, aquest any, ja que estàvem a la porta, ens hem crescut i hem dit, bueno, pues que surti tothom de la porta. I farem una cosa molt curiosa, que serà que els tabalers sortiran de baix, de Consell de Cent, d'Aragó, perdó, sortiran de Passeig de Gràcia a Aragó, pujaran fins aquí, picaran a la porta, ja ho veureu com picaran a la porta els respondrà, llavors s'obrirà la porta enmig de foc i sortiran les colles infantils. I quan acabin de sortir les colles infantils, la porta es tancarà i després tornarà a respondre a la porta, s'obrirà perquè sortin els grans.
0: Quin hype!
1: Jo no vull posar-ho macabre, però ho hem insinuat al principi, que està ple de cossos, de braços, de cames. Jo crec que és interessant, Daniel, que expliquis d'on ha sortit això i com tu has fet per posar-ne tantes a la porta de l'infern.
2: Hem anat al tanatori.
0: Ah, sí?
2: No pas.
0: Ja, però
2: hem
0: ara curava,
2: comptat, eh? No, era una cosa que la gent s'amoïnava. No, tot això és gent sana i salva. El que hem fet ha estat col·laborar amb una vintena de persones amb la que nos han cedido sus cuerpos per treure-li motllos de parts del cos, de cossos reals, de nens, d'adults, de gent gran, des dels 7 fins als 94 anys. Tenim tota una amalgama de representació.
0: Doncs Jordi també? Hi ha algun braç?
2: Jordi no ha tingut sort de tenir la porta, però sí, una tanta altra gent amb els quals els hem tret motllos de les parts del cos. La gent se va imaginar una miqueta com el glaçó de la nevera on tu hi verteixes l'aigua. Doncs hem fet el motllo de silicona on hi hem vertit diferents materials, i després hem tret glaçons a punta pala i els hem apuntat a la porta. en aquesta gairebé, però jo crec que amb més de 1.000 fragments de cossos.
0: I els materials són importants, estem parlant de foc, molt foc, que tot ha de tenir, no?, un components que no siguin ignífugs.
2: Sí, correcte, era una cosa que ens ha amoïat des del principi, hem tingut molta cura en tenir tots els certificats i diàleg amb Protecció Civil en quant a escollir els materials i tot plegat. La resina aquesta que parlaven en concret és resina de polièster ignífuga, absolutament preparada per tenir una flama ben al davant, que no serà el cas, però ho està de preparada. Els components del teixit, del vellut, del sac, tot plegat, també compten amb els certificats d'ignifugació pertinents i la gràcia serà veure com s'accionen, però no hi haurà sustos, esperem.
0: Aquests dies a CERC Catalunya estàvem explicant que els correfocs s'estan adaptant també al canvi climàtic. Ara mateix tenim una calor tremenda, imaginar-me posant-me dins a cremar, no sé si tot això també canviarà molt.
3: N'estem parlant i molt, sí, perquè al final ens està, el canvi climàtic, doncs no vulguis, ens afectarà en moltes parts. De moment el correfoc es manté bastant en l'estructura que té, perquè sí que a la calor hi és, potser haurem de començar a pensar en moure. Si abans teníem les festes d'estiu i fèiem la festa d'hivern per fer altres coses, ara potser haurem de moure els correfocs i aquest tipus d'activitats cap a festes d'hivern, perquè aquest any hem vist que molts dels correfocs que s'han fet ens han avisat colles nostres que no es podran fer perquè problemes de sequera, problemes de zona de risc d'incendis, i tot això és culpa del canvi climàtic que ens està afectant.
0: Tu particularment t'atxitxarres?
3: Jo sí, molt. Si miressis ben bé els meus braços, veuria com m'atxitxarro jo.
0: Daniel, tu on seràs dissabte controlant la porta del foc de l'infern, que tot funcioni, que no caigui cap braç al damunt dels...
2: Aguantant-los tots alhora. No, doncs mira, jo crec que hi seré al cordó de seguretat, al davant, amb manegant llums i amb tota la qüestió tècnica de la porta per l'espectacle. Després, si em deixen i vaig ben preparat, m'agradaria ficar-me al correfoc, però això ja és hora.
1: Quin tipus de gent ve al correfoc, Jordi? Perquè clar, és el centre de Barcelona, són les festes de la Mercè, que hi ha molta gent que és del seu barri a Barcelona i no tant de les festes de la Mercè, i clar, al centre també hi ha molt turista, no sé quin tipus de públic hi ha.
3: Hi ha hagut molt de canvi. En un principi, sempre, fa molts anys, tota la gent que venia era gent d'aquí, gent que coneixia el correfoc, sabia què era. Va anar derivant molt cap a un públic molt turístic, un públic que tampoc no sap ni on va i moltes vegades no estan preparats. I jo crec, o vull creure, o vol semblar-me, que estem tornant a recuperar una mica el públic d'aquí. Per què? Perquè molts dels nens, fills de molts dels diables que hi havia, que han passat molts diables per Barcelona, no pots imaginar, 50 colles, imagina't, doncs molts d'aquests fills me'ls estic començant a trobar que venen els seus pares a participar en aquest correfoc. I, per exemple, una cosa curiosa és que fa un parell d'anys que comencem a sentir el que no sentíem feia anys, que és el no passaran. Això no se sentia amb els turistes, perquè els turistes no et feien una barrera, no entenien què era, i aquests sí que t'ho fan, i això, quan sents això dius, oh, por fos, ja era hora. Crec que comencem a recuperar. El que passa és que és veritat que el correfoc ha de lluitar amb moltes coses, vull dir, al final, bé, fer tota la cultura popular i tradicional ha de lluitar amb moltíssimes coses, vull dir, hi ha molta tecnologia, la gent cada vegada surt menys al carrer en aquest sentit, llavors ha d'aconseguir fer-se lloc aquí, i a partir, bueno, aquesta porta potser servirà.
0: Daniel, ara ho dèiem, tu tens 25 anys, aquesta porta que estrenes substitueix una que ja en duia 15 anys. Ens hem d'imaginar que aquesta porta estarà també 15 o 30 o 50 anys més?
2: Tant de bo aquesta porta aguanti tot el que Barcelona la vulgui, tot el que tingui sentit. Vull dir que sempre i quan s'aguanti d'empeus i la gent la vulgui, que hi sigui.
0: On hem de buscar el teu motllo? Perquè segur que està alguna part del teu cos està dins la porta. Va, alguna pista.
2: Hi ha el meu pit. Per allà, ara recordo si hi ha a les esquenes, que era un moment necessitàvem gent i m'haig posat peu de canó. Estic per allà, no diré on, però estic per allà, sí.
0: Això és una signatura molt particular, està molt bé. Aquí hi ha el meu tors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, està sí, especialment bé. Divertida per la gent que ha participat, però crec que part de la gràcia és que és bastant complicat de xifrar en aquesta mena de fangal, d'amalgama de cossos, qui és qui, que és part de la idea, no? Aquesta dissolució d'identitat col·lectiva és ben present tant a Barcelona com a la Porta.
0: I visca la cultura popular, com deia el Jordi. Molta sort, que vagi molt bé el muntatge. Ja sé que estareu aquí a la White i segur que va molt bé. us buscarem, si us trobem. És molt impossible perquè és un correfoc molt, molt salvatge, hi ha moltíssima gent. Daniel Esteban, artista responsable de crear la nova Porta de l'Infern, i Jordi Molló, membre de la Taula de Foc Històric dels Correfocs. Moltes gràcies, molta sort per haver estat avui al balcó. Sort de veritat.

0: del dia.
1: Que tornen les lectures obligatòries de batxillerat per superar la selectivitat. La Conselleria d'Educació recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern d'Esquerra. Llavors la Generalitat va eliminar les lectures amb l'argument que ningú es llegia Tirant-lo blanc, Mirall trencat o Terra baixa, sinó que els alumnes simplement s'estudiaven resums per preparar els exàmens de la selectivitat. Ara, la conselleria en mans del PSC decideix recobrar les lectures. Ho ha anunciat aquest matí Esther Niubó.
2: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
1: I l'exclusiva que us avançàvem ahir a Ser Catalunya, que 2 membres de Vox, un d'ells el número 2 del partit de Barcelona, formen part d'un club de futbol amateur amb simbologia franquista, ja té conseqüències. La Fiscalia té sobre la taula una denúncia per delicte d'odi d'un col·lectiu d'advocats especialistes en memòria històrica. El club de futbol amateur, on ahir són els 2 membres de Vox, porta per nom Mingo Rubio Balompié, el cementiri on està enterrat el dictador, i l'escut es fa dir Bayern de los Caídos. Eduardo Ranz, advocat especialitzat en memòria històrica, ha explicat per què el cas té indicis d'odi.
3: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvit Balompié.
1: I el govern de la Generalitat fa costat a la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada ahir a Madrid. Diu Sílvia Paneque, la consellera de Territori, que s'han d'evitar desnonaments a persones en situació de vulnerabilitat.
4: En el cas dels desnonaments tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat, i en aquest cas actuem regularitzant o actuem evitant aquests desnonaments.
1: Tot i així, la consellera admet que el problema seguirà fins que no hi hagi un parc d'habitatge públic de protecció permanent.
5: Ana Palet, Gràcia de la Costa, estàs aquí corrent.
6: Què tal? Bona tarda.
5: Avui
6: la cosa va de debuts, eh? Mm. Perquè el món del futbol i en general el món de l'esport no entenen del dia de la Mercè. Això no ho respecta.
5: Quina lluita.
6: I viurem en directe a la graderia del balcó el debut de Xavi Hernández, com a seleccionador neerlandès, enfrontant-se a tota una Alemanya de Jürgen Klopp. Això és com quan anaves a col·le i el primer dia ja tocava examen de l'assignatura difícil. Parlarem amb el nostre company del diari Esport habitual els divendres al que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio, que ho està vivint en directe des d'Amsterdam. Ens agafarà la trucada ràpid abans de començar el partit. Mm-hmm. I també debuta el Barça de bàsquet, en aquest cas a l'Eurolliga, a partir de 8:45, és a dir, a la mateixa hora que ens hi posem nosaltres. Primer partit pels de Sekulic contra l'Efes amb l'Asier Chaves al Palau, o sigui que avui es porta en directe i molts debuts interessants de la temporada ja posant-se en marxa.
5: Que és festa aquí a Barcelona, però aquí estem.
6: Ah, efectivament, no s'atura ningú.
5: Palet, fins a 8:45, fins ara. Carbo, com estàs?
7: Hola, bona tarda.
5: Avui he constatat el que has dit de la temperatura del mar. Perdó, temperatura del mar. Segueix calenta.
7: Però a tu t'agrada així, oi?
5: Estava bé. No era tan bèstia com a l'agost.
7: Clar, a l'agost arribàvem a valors de ben fregar els 30 diferents punts del litoral de Catalunya, altíssima la temperatura. Mm-hmm. Una banyera, quan algú la utilitza, que no s'hauria de fer per estalviar aigua, però bé, quan algú la utilitza, doncs l'aigua normalment es posa a la temperatura del cos, no? A uns 35-36 graus. Ara està al voltant dels 26-27, que és altíssima igualment, i per això aquesta sensació de confort. Han arribat núvols aquesta tarda, no? Mm-hmm. No ens anuncien cap canvi de temps, perquè demà no només continuarà la mateixa situació, sinó que podríem recuperar temperatures com les que vam tenir dilluns. I això es traduirà en que passarem amb facilitat dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya. Si bé aquesta pròxima nit, una mica com la passada, baixarà ràpidament la temperatura. Uh-huh. Demà a primeres hores farà fresca, especialment al prelitoral i a l'interior, però de nou serà un dia amb calor pròpia de l'estiu, a l'espera de que el cap de setmana comenci a canviar una mica la situació. Uh-huh. Però bé, afluixarà la calor perquè hi haurà més núvols,

0: fa temps que estem parlant moltes vegades, Anna, aquí al programa hem parlat del country, que torna a estar de moda, sí. Sobretot als Estats Units.
1: Però això és country, això que sona?
0: És country, la Langley. Aquesta potser no és la cançó més country que té, però ara quan te'n posi d'altres veuràs que és country de tota la vida. Sí. El fenomen que està vivint aquesta noia no té res a veure amb va molt més enllà. Perquè aquesta artista, Ella Langley, ha aconseguit per primera vegada a la història superar un rècord que fins ara només tenia la Mariah Carey, aquesta cançó. Atenció, que és setembre i ja ha surat, per primera vegada. Doncs atenció, perquè Ella Langley, o sigui, fins ara, Mariah Carey amb All I Want For Christmas Is You, era la que més a setmanes havia estat com a número 1 de la llista d'èxits dels Estats Units. És a dir, si sumaves tota la història des de que es va publicar aquesta cançó, quantes setmanes ha estat a la posició número 1 del Billboard Hot 100, All I Want For Christmas Is You era la que més.
1: La top.
0: 22 setmanes. Això en els 68 anys d'història d'aquesta llista. Què ha passat, doncs? Que ara la Ella Langley l'ha superat. Ella Langley, de 27 anys, ha superat a Mariah Carey amb aquest All I Want For Christmas Is You, amb una cançó que segurament haureu escoltat, perquè és de les... Bueno, és la que sona a tot arreu i la que ha superat a Mariah Carey, que és una que es diu Choosing Texas.

0: anar, amb cotxe, no? Baixar-te el llibre.
1: Aquesta sí que és country, no,
0: sí, country.
1: Country, country
0: l'aire.
1: És, clar, només el nom, Choosing Texas, mira. Judging by the smile that's written on his face. No pot ser més country. Doncs aquesta cançó ha superat a la tortura del Nadal de Mariah Carey. Ha arribat a 23 setmanes a dalt de tot de la Billboard Hot 100.
0: Això sí, que fa... Però en dos mesos, ara si ve el Nadal, què? Tornarà a superar-la.
1: Pot ser que Mariah Carey la torni a superar, però clar, la Mariah Carey ho ha aconseguit amb aquesta cançó de la You Won't Fall Christmas Is You, que tindrà 26 anys.
0: Clar.
1: Pensa que aquesta es va publicar fa un any, només.
0: Promet.
1: I ha superat a número 1, 23 setmanes, a la Mariah Carey. Aquesta cançó té una mica de, doncs, el de sempre. Viralitat, també estratègia comercial, però també és que agrada moltíssim al públic. Deia, som en època que agrada el country. Ja des de per allà per la pandèmia que va aparèixer el cowboy gay, el Lil Nas X... Després també el cowboy Carter de Beyoncé... Va venir l'àlbum de Post Malone. No ens n'hem deixat cap en aquest programa, eh? I després també un que està triomfant molt, que és Shabuzi. Aquesta cançó també ha sonat moltíssim.
0: Moltíssim.
1: No tant com aquesta noia de 27 anys, la Ella Langley. Que aquí no és molt coneguda, no sé si l'havia escoltat gens.
0: No, és que jo, m'ha sigut greu que
1: jo
0: estigui tan
1: massa,
0: amunt i no sé res d'ella.
1: Ella va néixer a Alabama doncs, fa 27 anys.

anys i com tots una mica el que fan els cantants de country. Doncs ella cap al 2019 se'n va a Nashville, que allà és una mica com Los Angeles del country. Tu vas allà a triomfar i comença a escriure allà, a tocar bars, a les petites, intenta buscar un contracte discogràfic i ja l'aconsegueix. I fa 3 anys publica aquesta cançó que es diu Country's Boys Dream Girl.

0: Que clar, no pot ser més country això, eh?
1: I m'agrada molt la veu.
0: T'agrada, t'agrada. I té molt accent, molt de Nashville, eh? Sí. Realment.
1: Com és l'accent de Nashville?
0: Doncs com aquesta noia.
1: Little, little, no?
0: Sí, aquesta cosa així que fan molt, molt angulada, saps? Tancar cap endins. Aquesta cançó, com et dic, fa 3 anys va aparèixer i la va interpretar el gran Ole Opry. Què és el gran Ole Opry? Es diríem com una de les dels esdeveniments, institucions més importants del country. És un espectacle que es va fent de tant en quant en un teatre i que es fa des del 1925 a Nashville. I clar, si tu actues allà al gran Ole Opry, doncs ja ets una més de la colla, de la colla de country. I això que estàs escoltant és després també quan va triomfar els CMA, que són els Country Music Awards, que també són premis molt importants. Per tant, ella ja estava allà en el lloc, en l'important, amb el seu primer àlbum de petit format, que incluïa aquesta cançó, que és Excuse the Mess. I després, ja mesos després, arriba el seu gran àlbum amb el que rebenta les llistes d'èxits, que es diu Hangover, i la cançó principal és You Look Like You Love Me, amb Riley Green.

0: de cop estàs a Port Aventura.
1: És que jo crec que aquesta cançó podria sonar a Yellowstone. M'he enganxat a Yellowstone, la sèrie.
0: 100%, és així.
1: És així, m'agrada.
0: You Look Like You Love Me, que es fa molt viral, arriba al número 1 de les ràdios country. Allà, Billboard entra, però no com a número 1. I després ja arriba, doncs, aquests Country Music Awards, que et dic que guanya, guanya 3 Country Music Awards, que serien com els Grammys del gènere. Però això abans que arribés el gran èxit del que hem parlat al principi.
1: El Choosing Texas.
0: Perquè el Choosing Texas es publica a l'octubre de l'any passat. She's from Texas. Ja tenim tot el cercle fet. Per què aquesta cançó té tant èxit? Hi ha molts articles sobre això, què està passant amb aquesta cançó.
1: Sí, això m'encanta, sempre, aquest anàlisi.
0: És tot com sempre el context, el que parla, els artistes que hi són. Aquesta cançó formen part també, l'han coescrit Miranda Lambert, Lucky Dick i Joy Beth Taylor. Però justament Miranda Lambert és una de les artistes més importants del country, i clar, n'és la coautora, això ja li va fer, doncs, guanyar punts. També diu The Guardian que és pur country, en un moment en què hi ha, doncs, molta barreja de gèneres, de cop la gent torna a buscar l'autenticitat, sí, als Estats Units, en plan el country puro i duro, i ella ha arribat en aquest moment en què busquen cançons molt simples, sí, i que siguin de country de veritat. I després la cançó, clar, és Amèrica pura. Parla de Tennessee, de Texas, de Memphis, dels Smoky Mountains, el Jack Daniels, Abilene, tot, hi apareix tot. Per tant, doncs mira, la Choosing Texas, que fa un any que s'ha publicat i ha superat a la Mariah Carey.
1: Interessant, li seguirem la carrera, Joan.
0: Anirem escoltant. M'està agradant cada vegada més, tot i que jo del country, allò country pur i dur, no sóc massa.
1: Jo tampoc.
0: Però enganxa pel cotxe.
1: Tu ets de Beyoncé country.
0: Sí, el de country m'agrada molt, i el de Post Malone també, dels millors àlbums que he escoltat recentment i que no paro d'escoltar.
1: Però m'ha agradat, per exemple, la primera cançó, la Be Here, que has passat.
0: Be Here. Doncs aquesta també d'Ella Langley. Doncs ja està, escoltar-la, no?
1: Dos anuncis. I tenim aquí la nostra parella de fet. Avui s'estrena...
0: Una que s'estrena.
1: Samantha?

0: 7:35, ja tenim aquí la nostra parella, de fet. Avui, la més jove de la secció, que és la Llum. Llum, com estàs?
1: Hola!
0: I s'ajunta amb la més nova. Sí. Avui debuta la Samantha Villar. Com estàs? Benvinguda al balcó.
2: Encantada, moltes gràcies per acceptar-me en aquest balcó.
0: Ens fa il·lusió, eh?
2: I que molta gent, aquest balcó. És molt gran,
0: eh? I t'aniràs trobant cada cop que vinguis. Som molta gent, no, Llum? Tu ja t'has creuat amb moltíssima gent.
1: Jo vaig fer una amb el David Fernández.
0: David Fernández.
1: De la CUP, increïble.
0: Era de la CUP, bueno, és de la CUP, sí. Perquè ja no exerceix. T'ha tocat amb el Santi Balmes, potser amb la Judit?
1: No, amb el Santi Balmes no, amb la Judit Mascó tampoc.
0: Ja tocarà,
1: bueno,
0: ja.
1: Avui estic molt ben acompanyada.
0: Amb la Samantha Villar, és periodista, sempre l'etiqueten amb... L'altre dia vaig dir, ve la Samantha Villar, i diu, la de 21 dies.
2: Ja està, això ha quedat per sempre.
0: Però per sempre més, no?
2: Home, jo honrada, que clar, sigui així.
0: Però és que encara, o sigui, tu la pots recuperar a la,
2: sí, sí,
0: a la plataforma.
2: Sí, allà estan.
0: T'encantaran. Sí. Veuràs ja aquesta dona fent periodisme immersiu.
1: He vist clips a Twitter algunes vegades, on em van sortir
2: el claim aquell, com no és lo mismo contarlo que vivirlo, ¿verdad?
0: A les mines, pobresa extrema, porno, passant gana, ho ha fet tot.
2: Tu saps que hi ha moltíssima gent jove que encara es mira el 21 dies, i jo els hi pregunto cada vegada, però per què, amb la immensa oferta audiovisual que hi ha?
0: Era especial, allò.
2: Sí, i sempre em responen, és que estan molt bé. I és veritat, jo he estat lleig que ho digui jo, però ens agradava molt la feina que fèiem.
0: Ara t'hi ficaries de nou, a 21 dies, a fer...
2: Saps que sí?
0: Se't va la marxa, Samantha, i ara et va la marxa.
2: És que ara començo a pensar, mira, els nens ja són una mica més grandets, vull dir, igual ja ho entenien.
0: Quan tenen, ja?
2: 10 anys. Encara és una miqueta aviat, però sí que penso...
0: Una feina dels 10 anys, què vols que t'hi digui?
2: Saps que el que crec és que el panorama televisiu ja no té els pressupostos que tenia. És que estem parlant de fa gairebé 20 anys, del 21 dies. Han passat molt de temps.
0: 20 anys, és que és això. O sigui, a mi m'han dit, la de 21, és que he al·lucinat.
2: Sí,
0: fins sempre. Mira't els Llum, i ens diràs.
1: No, només mirarem.
2: Vinga, sí.
0: Ja parlem quan vulguis. Sobre el periodisme. Va, ja que avui s'estrena la Samantha, comencem amb tu, Llum.
3: Ei.
0: Que així sabrà una mica com va, que ens preguntava aquests dies, Samantha, però de qui va això? I l'altre dia la Judit Mascó deia, no, jo sempre explico que el parell de fet és com que trobes algú en un bar i parles del que et ve de gust, del que t'ha passat, del que estàs pensant, del que estàs barrinant. Quin és el teu cas?
1: Jope, jo he tingut un estiu de llegir bastant. He llegit bastant i hauria pensat, portaré recomanacions de llibres, d'autores queer, d'autores trans, llibres que no només són, o sigui, llibres que tampoc són de xapa, com es diu, teòrica, sobre gènere, coses d'aquestes, sinó que són literatura, sí, novel·la... I
0: està reivindicant aquest gènere, n'hi ha poc o se'n parla poc?
1: Sí, se'n parla sobretot de les històries i de la narrativa, de les persones dissidents, de les persones queer, i he anat descobrint com algunes joietes que m'han anat recomanant amigues, segurament a totes les queers, a totes les trans que ens estiguin escoltant ja sabran de què parlo, però això és per les de casa que vulguin de sobte llegir alguna cosa diferent, llegir alguna que també és trepidant però que està fet des d'una perspectiva diferent i molt xula igualment.
0: Que ens cal, no?
1: Jo crec que sí, en general, i fa falta també escoltar i llegir, sobretot, històries diferents, no?
2: Clar,
1: sé.
2: Que sí.
0: Val, has tingut temps de llegir, per això deies, eh?
1: He tingut temps de llegir.
2: Jo tot també he pensat que... això, Anna.
1: He de dir que estic molt, no sé com s'hauria de dir, però estic molt tard. També tinc una tardor molt lectora, perquè m'he mudat a prop, ara estic a prop d'una biblioteca, i mai havia fet servir la biblioteca, i m'ha semblat, o sigui...
0: És bonica, la biblioteca?
1: És preciosa. Crec que és la que té un munt de premis europeus, tot i tot.
0: No serà la Gabriel García Márquez?
1: La del Camp de l'Arpa.
0: Està com... Sí, el districte de Sant Martí.
1: Allà vaig jo.
0: Ha estat considerada la més bonica del món.
1: És divina, 100%. A veure, ja només entro a l'entrada i demano els llibres que vull i ja està, no entro molt. Però, bueno, òbviament a les biblioteques hi ha tot. Voy a grano.
0: Vinga, recomana, que si no tindrem temps.
1: Vale, primer de tot, una autora que s'ha de llegir ja, i sobretot perquè ja hi hauran les primeres adaptacions al cine d'ella, és Camila Sosa Villada.
0: Vale.
1: Ella és perfecta, autora argentina, i jo recomano molt dos llibres, un que es diu Les Males, que aquest tindrà, bueno, crec que ja ha estat rodada una adaptació al cine.
0: Sí.
1: És una història preciosa d'un grup de dones trans, crec que és als anys 80, a la ciutat de Córdoba, Argentina.
0: Vale.
1: De tot, i és una mescla també sobre...
0: Argentina, anys 80, trans, deu ser complicada.
1: És una miqueta fortet.
0: La seva vida.
1: I és molt bonic com escriu ella perquè és una barreja entre algo molt carnal i bastant dur en alguns moments, però molt mesclat amb alguns elements molt fantàstics i, no sé, molt, molt divinos, és molt guai.
0: Vale.
1: I també tesis sobre una domesticació. Aquesta,
2: quin títol.
0: El títol és molt fort.
1: Aquesta és més adulta. Aquesta és més adulta i és molt guai. Va sobre una actriu trans argentina. Aquesta sí que crec que té com una mica d'autoficció de la pròpia autora, de la Camila. I aquesta també és perfecta. I va sobre també la vida en parella, maternitat, com a dona trans. Això és molt fort.
0: Escriuen de manera diferent? És una pregunta absurda, però tu diries... Sí, perquè ara podries criticar molt per aquesta pregunta.
1: Si s'escriu, què vols dir?
0: No, vull dir, és més trepidant, és més...
1: No ho sé, jo em sento molt...
0: Crítica, reivindicativa...
1: Crec que és més arriscada.
0: Val.
1: I moltes metàfores que fan servir, sobretot a l'hora de parlar del sexe, deconstrueix, o sigui, no és tan cliché, no sabria com dir-ho, és molt més poètic, és molt més lliure, i jo crec, no sé, és guai.
0: Bueno, és que m'he de gust, què més?
1: Després, un que m'estic llegint ara, no me l'he acabat, que és un llibre de Pedro Almodóvar.
2: Wow.
1: I són varis textos seus publicats en una antiga revista de Madrid, crec que ara no recordo el nom de la revista, però el llibre es diu Pati Difusa. I altres textos, i és un personatge d'Almodóvar increïble, que és bàsicament una actriu de fotonovel·les porno. Això és molt fort.
0: Això és molt almodovariano.
1: A mi aquest concepte m'agrada molt, em fa sobretot molt pensar en el llibre de la Madonna, el de Sex, que és com molt novel·lístic, molta sessió de fotos, però molt sexuals. Bueno, aquest rotllo.
0: Val.
1: I per mi aquest llibre és com si fessin un paquit a Sales, però d'una, o sigui, però ambientat en els anys 80.
2: Que bé.
1: Situació, és molt fàcil de llegir. També, perfecte.
2: Perfecte. Als anys 80 existies ja?
1: Definitivament no.
2: No, eh?
1: Definitivament.
0: Samantha, és de fa dos dies.
2: És de després del 2000, no?
1: Sí. Però tant de bo. Dècada dels 80 és perfecta. No sé. I després, recomano un últim, ¿vale? Em dono temps de recomanar un últim. Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, i d'aquí linkarem la cançó que he portat avui.
0: Vinga, doncs.
3: Que la pongan!

0: de la literatura arriscada al Paso del Doble de la Carmen Sevilla.
1: Sí, sí. Bàsicament aquesta és una novel·la ambientada a Santiago de Chile a l'any 1986, sí, durant la dictadura de Pinochet. I bàsicament va d'un personatge, és una història d'amor entre un personatge que es diu La Loca del Frente i un paramilitar, una persona que està com orquestrant la revolució a Santiago de Chile durant aquella època. I és molt bonic, recomano molt aquesta, bueno, dic aquesta cançó perquè, a part de que és el títol de la novel·la, Tengo Miedo Torero, durant la novel·la hi ha moltes referències a cançons d'antigues cupletistes, d'artistes com això, Sara Montiel, fins i tot Lola Flores, i és preciós com està escrit, és un bonbon.
0: M'agrada aquestes lectures, recupereu-les, torneu a escoltar la secció i escolteu allò perquè yes, m'encanten les teves definicions de literatura. Samantha, tot yeah, teu. És que la Samantha hem dit, val? Periodista, immersiva, té un fort podcast, a criar els fills i tot, i ara va, ara sobre va i és actriu.
2: És veritat.
0: Això és molt fort. És actriu i a més en una
2: primera
0: fa una obra,
2: primera incursió.
0: T'has sentit bé o no com a actriu?
2: No,
0: t'ha agradat,
2: saps, saps que sí?
0: És que ella faria, ella tornaria a fer el 21 dies.
2: Exacte.
0: I ara fa actriu.
2: És que ha estat tal qual, perquè han estat 3 setmanes d'estrena de Miénteme a València, ha anat molt bé, hem fet sold out diversos dies, i és veritat que el primer dia sí que tenia una sensació d'haver aterrat a Mart, de on sóc, què faig jo aquí, però la cosa ha anat rotllant.
0: Et vas atendre bé el paper?
2: Mira, moltíssima gent em pregunta això, com si fos el més difícil.
0: Sí, és que ho trobo
2: difícil. No, però per mi el més difícil és interpretar bé, no
0: m'autoritzar. És que tu passa ara, jo ara passo el sopar amb les amigues, és com es deia aquella
2: sèrie,
0: com es deia? Doncs això dic,
2: la boira mental de l'edat, pròpia de la nostra edat, és veritat que hi és, però a mi no m'ha afectat la capacitat de memorització, per sort. O sigui que el text sí. Ara també hem ficat algunes gambades guapes, durant les representacions, que les salves i el
0: i
2: públic no se n'adona. I ets
0: periodista, exacte, sí, i és la gràcia també. Filles. Però a mi sí m'interessa el tema de Miénteme, que t'encantarà, jo.
2: Va, és que és
0: una infidelitat.
2: Efectivament. I jo era la, diguéssim, la protagonista, és Helena, que li ha estat infidel al marit, se sent culpable i li vol explicar, però no el vol perdre. I a partir d'aquí comença el diàleg, sobretot amb la seva millor amiga, que és la Natàlia, que té un punt de vista totalment diferent, que diu, ni de conya li has d'explicar. Si tu això no li dones importància i vols continuar amb el teu matrimoni, una mentida és molt necessària. I els principis de l'Helena no li permeten, no? Però, bueno...
0: Aquest és el tema, temazo, sí, de discussió... explicar, sí, o no,
2: m'encanta,
0: les infidelitats.
2: I per això jo avui vull parlar de la infidelitat.
0: Vinga.
2: Vale? Perquè, clar, jo us vull preguntar, i la gent que ens escolti també, no? Què considerem infidelitat? Què és la infidelitat i què no? Per exemple, mantenir una relació afectiva i sexual amb una altra persona.
0: És infidelitat.
2: Estaríem d'acord, no? El 91%...
0: Un moment, que...
2: Mira, la llum no.
0: És que jo crec que la infidelitat...
3: Està sobrevalorada, diràs ara.
1: Sí, potser sí. No sé si infravalorada... No sé... Ens hem de passar bé, saps? També està bé amagar una cosa.
2: Però consideres infidelitat o no?
1: Suposo.
0: M'encanta que...
1: Aquí estàs siguent infidel, la teva parella o a tu mateixa? Perquè potser ho estàs siguent a tu mateixa si no ho estàs fent, també.
2: Molt bona. O sigui, considera infidelitat però no consideres tan dolent, no? Diguéssim.
1: Jo crec que les coses s'han de comunicar.
2: Clar.
1: I que la realitat, no sé, que les coses s'han de parlar, s'han de comunicar. Ho deixo aquí.
0: Val.
2: Què passa? Aquesta la major... Mira, faig referència a una enquesta del CIS que va considerar el 91,5% dels espanyols considera que sí, que això és ser infidel. Què passa si tens relacions sexuals a través de les xarxes socials, sense contacte presencial? Això és ser infidel o no?
1: Això és un guapo.
2: No pots dir una cosa,
1: no pots dir
2: una tal, saps?
1: Vull dir,
2: no sé. Però és infidel o no? Si no hi ha contacte físic...
0: Entenc que hi hagi la pregunta. Per mi, no tant.
2: No tant, oi? Doncs mira, estàs en el cas de la majoria de la població, El 76...
0: Estàs flipant.
2: És que baixa molt, perquè del 91, que considerava que les relacions físiques eren infidelitat, al 76%, quan és a través de xarxes, consideren que sí, que és una infidelitat, però hi ha un 21% doncs, que no. Val? Fer un petó als llavis a una altra persona, sí o no? Això
0: no,
2: és infidel?
0: No.
2: No, Pues mira, hi ha la meitat de la població diu que sí i la meitat que no.
0: Jo suposo que és el que tens dins el cap, no? El si vols estar amb aquella persona o no, aquí rau la... I la dius.
2: I les converses pujades de to, els missatges, per telèfon, això és ser infidel o no?
0: Això és coquetejar, no? Perquè clar, jo ara et sembla molt
2: divertida. Però li has d'explicar al teu home o no li has d'explicar?
0: Pues que això és el que vau debatre vosaltres fent el mientiment.
3: Sí, Pues com molt legislatiu, això. No, en plan, hi ha una legislació del que clar. És una infidelitat i no. Aleshores, és com molt hiper fixar-se en els detalls, en aquestes coses, què és l'efecte, el carinyo, tot això, no
2: sí.
3: sé.
2: Molt bé, veus? Segurament la generació aquí influeix moltíssim, totalment. A quina part de la població preguntem.
0: Per començar, tu no faries aquesta enquesta ja? No la proposaries com a enquesta al CIS fer aquest tipus, no? De preguntes? Clar,
2: jo és molt preguntaria molt diferent la llum,
3: sí.
2: crec jo.
3: Jo crec que sí.
2: Què preguntaries?
0: Ui, no ho sé!
3: Però no sé, sobre els color de el color de la roba, saps?
2: No, i això de ser infidel a un mateix...
3: Com podem detectar un infidel abans de temps?
2: Ai, mira, aquesta és bona.
3: Això, podem veure de lluny?
2: Clar, mira, i en relació amb això...
0: És molt lluny, gairebé, també.
2: I s'ha estudiat,
3: també, això.
2: O sigui...
0: No, però, clar, com detectes un infidel abans de temps?
3: Si porta bigoti aquí, petita, sobre del llavi...
2: Però és molt interessant... És molt interessant aquesta pregunta perquè potser hi han fets que podrien indicar una major probabilitat. Per exemple, el temps de duració de la parella. Què? Està relacionat amb,
3: és a dir, si
2: amb
3: portes
2: la quantitat
3: més temps...
2: de fidelitat?
3: Ah, val. Si sí. portes més temps amb una persona és més probable que t'estigui seguint infidel?
2: És molt interessant això perquè la sociologia ho ha estudiat.
3: Sí, no?
2: I hi ha estudis que diuen que sí i hi ha estudis que diuen que no. Ah, tens de tot.
0: M'interessen els que diuen que no.
2: Mira, els que diuen que no... la Universitat Bowling Green State a Ohio, vale? Va estudiar més de 1.200 persones casades durant 20 anys i doncs assegura que el risc de sexe extramatrimonial és menor quan més temps portava el matrimoni. En canvi, la Universitat Tècnica de Brunswick, al revés, quan més temps hi ha de matrimoni, més probable és que hi hagi sexe esporàdic. Però el més interessant d'això, o sigui, hi ha estudis contradictoris, el més interessant és que tots dos van apuntar a altres fets que podien estar relacionats amb la infidelitat, no tant la durada de la parella, no? Per exemple, doncs, la insatisfacció dins de la relació, el conflicte, la inestabilitat, la distància física o emocional. O sigui, no té tant a veure amb el temps, no? Segurament.
0: Has fet un màster, o sigui, has fet l'obra de teatre...
2: Ens ha donat molt a parlar aquest mienteme, perquè efectivament, quina posició agafaríem en una parella que porta molts anys junts, com és el cas de l'Helena, amb el seu home, que és el Fran, no?
0: Que és la teva parella de ficció, a l'obra de teatre.
2: I després de molts anys, doncs, la novetat que ens agrada a totes, no? Apareix. I ella cau en aquella novetat. Què faríem nosaltres en les nostres parelles? Ho hauríem de dir? No? Ens sentiríem culpables o no ens hem de sentir culpables? Perquè la clau també és aquesta. Si allò té una funció dins de la parella, mira, tu has passat bé, has agafat... recuperes la passió, perquè de fet, en un moment donat, intenta explicar-li al seu home i la conversa comença a agafar a pujar de to i hi ha un moment que acaba en el llit, no? Dius, home, és que encara ens anirà bé aquesta infidelitat a nosaltres com a parella.
3: Sí.
2: Imagina't si al millor no està complint una funció aquella infidelitat.
0: A mi m'agrada... és que és un tema molt generacional nostre.
2: Sí.
0: Vosaltres parleu d'aquests temes?
3: En parlem moltíssim. 100%.
0: Tu que ets artista i que crees i fas lletres no, i dibuixes conceptes. O sigui, el tema de la infidelitat hi és?
3: A veure, potser m'estan escoltant les meves amigues per aquí, però jo he de dir que algunes amigues que estan en parella, a vegades estem juntes, i una diu, aquesta persona, hot. I estan a la seva parella i no passa absolutament res perquè... pots reconèixer que una persona és hot, en plan t'agrada físicament o...
0: Clar. Potser va a la parella i diu... Però,
3: sí, està bé,
2: això és fantàstic.
3: Sí,
2: parella.
3: Però jo els dic, pues que adéu, en plan, pues que adéu l'estrès, en plan, jo què sé, munteu-vos un algo, saps?
2: I ho fan?
3: No,
2: ja.
3: No.
2: Sí, això no canvia generació rere generació.
3: No ho sé, és que s'hauria d'estudiar més aviat com estan construïdes les parelles, quin tipus de cànons estem reproduint, no sé, on comencen a acabar... 100%.
2: La por 100%. A perdre, no?
3: Sí. Mm. Ja. Per això... però és un temazo, eh? Jo no en sé tant. Jo, de fet, jo mai he tingut parella, he de dir. Però... bueno, és el que hi ha.
0: La llum és així.
3: M'he deixat sola!
0: No, no és que m'ha agradat molt que reconeixis, no he tingut mai parella.
3: Però crec que dono bastants bons consells a les meves amigues en tema parella.
0: Però vols tens ganes de tenir-ne?
3: No ho sé.
0: Estàs bé així.
3: No sabria dir-te 23, ara.
2: Bueno.
3: A poc a poc.
2: Tots temps.
3: Sí, tinc temps, crec. Però...
0: Però ho has decidit tu, no?
3: Definitivament, clar.
0: Ho he decidit.
3: Ho has decidit tu?
0: Sí, sí, sí. Orgullosament feliç de no tenir parella.
3: A veure, en plan, crec que tinc vincles també molt, molt profuns i molt forts. S'ha de parlar també molt dels vincles d'amistat que també poden saciar molt el carinyo, no sé. Jo crec que potser la meva generació s'apropa més a això, a tenir vincles d'amistats, a vincles molt més forts, o a voler fins i tot canviar i de construir els vincles familiars, com aquesta cosa de voler...
2: Em fa molta gràcia, perquè tinc la sensació que a mesura que nosaltres ens anem fent grans, arribem en aquest punt que està descrivint la llum també, no? Hi ha un moment en què ja no t'interessa tant la parella, que la pots tenir o no, com estar amb les amigues.
0: Tinc moltes amigues, i feliçment sense parella, i amb amigues. Samantha, has portat una cançó, la vols presentar?
2: Sí, doncs mira, és que crec que li va, en fi, perfectament el tema, va, sentim-la.

0: I un... M'encanta, és que, i a més, escolto aquesta cançó i penso, és que ens encanta veure les infidelitats.
1: També és veritat.
0: Ens encanta, el tema ens encanta.
2: Aleshores, doncs,
0: passem-nos-ho bé, no? Pues ets infidel, doncs, pues, venga.
2: Ja està.
0: I què?
1: A mi no m'ho diguis, de totes maneres, jo prefereixo no saber-ho.
0: També, també, també.
1: Si no interferia en la meva vida, no necessito aquesta informació.
0: Sí. Escolta, ni en Temi vindrà cap a Barcelona o no?
1: Mira,
0: veurem aquí o no?
1: Tenim totes les ganes de venir a Barcelona, també et dic que per mi és un tràngol, perquè clar, de cop i volta serà tot el meu entorn que vulgui veure.
0: És que estava pensant,
1: això serà una fertilitat per mi.
0: I venir aquí és...
1: Sí, però sí que en tenim moltíssimes ganes, i tant.
0: Hi ha possibilitats?
1: Sí, clar, això ara comença la gira per tot Espanya i està obert el calendari i es van tancant dates i allà estan.
0: I concerts a la vista?
1: Llavors,
0: què tens al calaix ara? Què està passant?
2: Al calaix tinc un àlbum que estic acabant i que sortirà l'any que ve.
0: L'any que ve què és? Gener, febrer ja? O sigui, farem alguna cosa?
2: Gener segur hi haurà sortit alguna cançó d'aquest projecte, ja hauré parlat d'ell, però concerts que pugui dir ara encara no. Però aviat, molt aviat.
0: Vale, però estàs en ple procés bo.
2: Sí, estic de parto una miqueta.
0: Llegint molt, però...
2: Llegint molt, sí. I també tancant moltes coses.
0: Tu has passat bé, Samantha?
1: Molt.
0: Per elles, de fet, és facilíssim.
1: M'encanta.
0: Ja ho has vist. Doncs ja saps. A veure que coincideixis la propera vegada.
1: Vinga.
0: Llum, Samantha, gràcies.
2: A tu.
0: Nosaltres, dos anuncis. I estreneu avui també la tertúlia de...

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: La Fira del Vehicle en Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
2: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
3: Explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, premi revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. Al Teatre Acadèmia, Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Està sonant un tema de la rapera Masta Cuba, que la veritat és que podria funcionar com a sintonia de la tertúlia, ara ho veurem, és una tertúlia que encetem avui, que no té nom encara i que senzilla, senzilla no serà, Bofill, perquè ens caldrà ser precisos amb el llenguatge.
1: Sí, ara els oients igual esperaven a Joan Serra i Miquel Noguer, perquè ja saben que sempre els dijous fem l'oasi polític, però aquesta temporada hem volgut incorporar una tertúlia diferent. No sé si vols presentar tu els tres protagonistes d'aquesta tertúlia.
0: Anem a saludar-los. Masta Cuba, com estàs?
2: Molt bé, molt agraïda d'estar aquí.
0: Que bé. Elio Jalo, com estàs?
3: Molt bé, molt entusiasmat.
0: Fantàstic. Chaima Rajdi, com estàs?
4: Bona tarda, molt bé.
0: Mira, la Masta i la Liu estan a Ràdio Girona, que agraïm als companys de Ràdio Girona, en Carles Couso, que els està obrint l'emissora, i la Chaima Rajdi la tenim aquí, als estudis de Ràdio Barcelona. Podríem presentar-nos. Jo deia ara que la Masta és rapera, nascuda a Mèxic. Què més deia de tu, Masta?
2: Soy una bebé migrante que tiene apenas 3 años por acá, por Cataluña. Estic aprenent en català, parlo catanyol, así que ténganme paciencia. Y bueno, soy rapera, soy educadora hip hop, ya llevo unos 20 años rapeando y unos 10 años dando talleres y conectando con comunidades vulnerabilizadas y bueno, entendiendo que el hip hop es una herramienta muy poderosa para hacer colectividad y para hacer comunidad y nada, tuve que abandonar mi país hace 3 años y ahora estoy aquí abriéndome camino de este lado del charco, en la Europa fortaleza, pero bueno, intentando sobrevivir, que al final ahorita todo el mundo y todo el planeta está en caos, ¿no? Y en crisis.
0: Aquesta és la presentació de la Masta, queda clar la Masta, que persona canyera. Aliu, tu ets professor a la Uni de Girona, activista antiracista, prohabitatge, vas arribar de Guinea Conakry, què més afegeixes?
3: Doncs, que és investigador, com m'agrada dir a mi, investigador contra el racisme institucional, a les altres institucions com es reclamen elles mateixes, que és l'acadèmia, intentant deixar una mica d'empremta antiracista en un món molt blanc, encara més blanc que la pròpia societat.
0: En un món molt blanc. Chaima, tu ets filla d'emigrants, uh-huh. Va ser al balcó més aquest estiu, et van conèixer amb la Laura Polodolfo al balcó d'estiu amb en Dani Ruiz, que desmuntava prejudicis durant l'estiu. Ets orientadora laboral? Què més afegeixes?
4: Bueno, era orientadora laboral fa un par d'anys, però actualment em dedico a l'acompanyament psicoeducatiu, al programa Prometeus, de fet, que em van entrevistar fa anys com a participant, sí. I ara treballo al programa Prometeu, però també em vaig especialitzar en drets humans, tot i que no dic que sóc una experta, perquè per això necessito anys, però sí que em dedico sobretot a l'activisme antiracista i als drets socials en general. I em costa molt presentar-me moltes vegades, perquè és com que estic ficada en diverses coses, però tot el que sigui la reivindicació des de la perifèria i des dels nostres cossos, com a persones racialitzades o com a les causes socials, doncs allà estoy. Per ficar canya, també.
0: Mireu, aquesta tertúlia la vam començar a cuinar abans de l'estiu. Vam donar-hi moltes voltes a l'equip. Ens preocupava, i a més ho vaig comentar amb vosaltres quan us vaig trucar, que fos una tertúlia condescendent, com diguéssiu. Doncs, mira, ara aquests fan una tertúlia amb persones migrants o de filla de migrants. I sobretot em preocupava que fos oportunista. I la Liu, recordes què em vas dir, Liu?
3: Sí, que ho és i què. O sigui, que és oportunista, no, per mi no hi ha cap dubte, que estem aprofitant un moment en el qual, òbviament, hi ha un discurs contraproduent pel que vindria a ser la convivència, i això, òbviament, també vol dir que certs espais comunicatius han de contrarrestar aquest discurs. I estem estem entrant en un cicle electoral del que sortirem amb 3 eleccions a 3 nivells, com a mínim, no? Però, assumint això, l'antiracisme el que ens diu és que justament és això, que hem d'assumir la nostra posició i el nostre moment, i a partir d'aquí actuar en conseqüència. I actuar en conseqüència és no quedar-se només amb el diagnòstic, sinó anar una mica més enllà, seria espais, com està sent aquesta tertúlia, i posar-se a disposició.
0: Masta, què en penses? És oportunista?
2: Claro, ¿qué no es oportunista hoy en día cuando se trata de personas racializadas por este sistema? Yo creo que al final vivimos, se dice que las personas migrantes y racializadas por este sistema, porque no somos racializadas, estamos racializadas por el sistema, se dice que siempre vivimos bajo la sospecha, ¿no? Pero para mí la sospecha siempre va hacia las personas blancas, como pensando cuál es tu intención real de no excluirme, ¿no? Porque no me gusta la palabra inclusión, creo que la palabra inclusión es como una herramienta de poder, ¿no? Porque para incluir tiene que tener alguien el poder de incluir y alguien que no tiene el poder que necesita ser incluido, ¿no? Entonces, al final hay que ocupar todos los espacios, hay que ceder los espacios, bien lo dijo Aliu, eso es clave como en unas prácticas antirracistas, porque también ya es mucha teoría, ¿no? Y en Occidente les encanta teorizar todo y les encanta siempre estar del lado de pensar que en estos diagnósticos, ¿no? Y lo decía Daniel Ortiz, que es una compa de la Via Yala, que estamos también en Occidente en un momento de un hiperdiagnóstico todo el tiempo y una hiper sobreproducción intelectual, ¿no? Y al final también creo que, bueno, si vas a narrar sobre los migrantes, pues ten un migrante ahí, ¿no? Es como, deja de hacer capital social y relacional y hablando de experiencias que no te atraviesan, ¿no? Así que espero que este tipo de programas no dejen de ser la excepción también, ¿no? Deberían de ser la norma.
0: Pon un migrante en tu mesa, ¿eh? Me ha sonado esto que decías. ¿Qué pensas, Chaima? Oportunisme, que és un bon filó,
4: sí,
0: per començar.
4: Sí, jo estic d'acord, però al mateix temps jo, clar, jo no vinc com a... O sigui, jo també soc tot un tema de debat, perquè jo no soc migrant, jo no he passat per un procés migratori, però soc filla d'immigrants, no? I al final, com deia Masta, som cossos que també som racialitzats per al sistema, que som identificats constantment com a migrants i que ens travessen totes les realitats, tant de les nostres famílies com les persones que ens envolten, i també al final patim el racisme estructural d'una forma directa o indirecta, no? Aleshores, crec que també és un espai necessari tant per a les persones migrants com no migrants, però sí que són concebudes com a persones racialitzades, perquè sento que avui més que mai, no, que estem ja estem sempre en el foc de mira, però ara més que nunca, necessitem un espai on podem conversar entre nosaltres, on podem tenir un espai també per sacar una miqueta tot l'estrès, tota la violència que estem patint i també poder posar-li paraules a una cosa que constantment està sent narrada per altres persones que no viuen la nostra realitat, que no saben realment del que està passant, no? Moltes vegades queden en això, no? En aquest oportunisme o aquest amarillisme, no? De la premsa, que moltes vegades. Aleshores, jo estic agraïda de que existeixin espais així, tot i que no hauria de ser una cosa d'agrair, hauria de ser lo normal i no estar sempre en seccions només, no, creades per les persones migrants o per persones, clar, que són racialitzades, sinó que hauríem d'estar en un conjunt d'altres espais també, no? Poder parlar de cultura, de moda, d'altres temes, no?
0: Que aquí es pot parlar de cultura, de moda, que és el que
4: fem. Sí, però...
1: Jo una de les coses que també voldria parlar en aquest primer dia és que ens ajudéssiu també a triar quins temes creieu que són els que podem parlar o voleu parlar, o sobretot de quina manera, perquè no sé si vosaltres penseu a vegades que en una tertúlia com aquesta, ostres, només ens faran parlar d'aquestes coses, o només ens demanaran una opinió sobre certes coses. Us agradaria que parléssim de tot i de quina manera també, pensant en el que es veu als mitjans, no? A dia d'avui.
3: Jo crec que aquí és clau el de quina forma, o sigui, fins i tot el que plantejava abans la Xeima, no? De que, o sigui, una persona migrant a Catalunya no és un, o sigui, l'estatus de migrant és un estatus administratiu, però en realitat a Catalunya, a Europa, al nord global, s'exerceix, hi ha una certa sobredimensió del que és una persona immigrant, no? Aquí hi ha una alterització que té a veure amb el color de pell, el fenotip, la classe social, que fa que persones nascudes aquí, no, que mai se'ls reconegui com a persones catalanes, o persones que porten aquí amb una trajectòria migratòria de més de 10, 15, 20 anys, tampoc se la puguin treure de sobre, aquesta etiqueta de migrant, no? I que justament estem en un moment en el que hi ha una certa... Jo tinc un com... A vegades entro com en un tipus de pensament que és... constatar com el cinisme de l'actualitat política, que les mateixes persones que et diuen que t'has d'integrar, no? Amb totes les les crítiques que hi podem posar sobre aquesta realitat, són les mateixes que et neguen la teva catalanitat quan tu, per exemple, entres a un lloc, parles en català i que et respon en un altre idioma, no?
4: M'ha passat avui.
0: Clar, m'ha passat avui,
4: Chaima. Sí,
0: clar,
4: m'ha passat avui.
3: Això, i això és una etiqueta, l'etiqueta de persona que pateix racisme, persona immigrant, és una etiqueta que pateix, per exemple, la població gitana en aquest país, que porten aquí des de fa segles, i encara no han tingut, o no estem tenint, la conversa sobre això. El gran elefant a l'habitació, quan parlem d'immigració, el que volem parlar realment, o del que volem acabar parlant realment, és de racisme. I, bueno,
0: clar, ara... el racisme serà transversal a tot, no, Chaima?
4: Sí, al final el racisme és una cosa que, com comenta el company, és una cosa que és transversal a tot, i em sembla un exemple molt, molt pràctic, molt interessant el que diu sobre el poble gitano. Jo que sóc de barri gitano, d'una majoria de minoria ètnica gitana, que és el barri de la Mina, és una cosa que em crida molt l'atenció precisament per això, i de fet la meva primera feina i la meva feina durant els meus primers anys del món associatiu va ser amb el poble gitano, perquè em sentia molt identificada amb això que explica el company, no? Ell, com jo nascuda aquí, o com ells nascuts aquí, que ja han passat 600 anys des que va arribar al poble gitano, segueixen sent vistos o qüestionats la seva catalanitat o inclús la seva pertinença en general al consum de la societat. Què està passant perquè les persones siguin segregades en un, després de tants anys, o també què està passant perquè les persones no passen aquest procés de suposada inclusió i les persones també tenen una necessitat a vegades d'autosegregar-se. Perquè moltes vegades això no es culpabilitza molt des d'una part, però no pensem per què hi ha persones que també s'autosegreguen moltes vegades. Sempre és una responsabilitat donada només per un lloc, però moltes vegades és que autosegregar-se també és una resposta a estar cansat a una constant violència i a un constant qüestionament de la teva pertinença o el teu dret a existir o el teu dret en general en un sistema en el que no te't dona advantatge en moltes coses. Aleshores, és un tema que crec que es parla poc d'ell, perquè sempre s'està parlant de plans d'inclusió, però no s'està qüestionant per què a vegades no...
0: A la Masta no li agradava la paraula inclusió.
4: Sí, tampoc.
0: Masta, a mi em va fer molta gràcia quan dèiem com es podria anomenar aquesta tertúlia. Tu vas proposar Integra't tu.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè, o sea, yo creo que es importante no perder el foco de por qué son los procesos migratorios, y que muchas veces, o la mayor parte del tiempo, las rutas migratorias siguen la misma ruta que siguió el colonizador, ¿no? Y el saqueador. Y el extractivista, y que sigue, ¿no? O sea, no está, el colonialismo al final no ha terminado, es un neocolonialismo el que estamos viviendo, y yo creo que es importante que siempre, bueno, a mí me interesa, me da mucha ilusión por fin poder hablar de Cataluña, porque llevo 3 años aquí, y es que con mis amigos catalanes, que tengo la mayor parte de mis amigos, son personas no blancas, siempre estamos hablando de esto, ¿no? De que hay un racismo aquí en Cataluña muy duro, que no lo puedes nombrar, o sea, viven en una negación eterna, donde Cataluña se pinta a sí misma como o la víctima o la excepción. Y es cansado para las personas que venimos, bueno, en mi caso, de territorios colonizados, pues que escuchar catalanes que me digan que están colonizados por España, por ejemplo, ¿no? O que son indígenas, ya me tocó también, ¿no? Como estas faltas de respeto y esta superficialidad tan ligera de hablar o de apropiarse de conceptos históricos, ¿no? Entonces a mí me hace mucha ilusión poder por fin ya desmontar y decir que sí, que este territorio, ¿a qué territorio es racista? Y que la única manera de normalizar, bueno, no normalizar, la única manera de desmontar es lo primero, como pues aceptar que lo es, ¿no? No puedes cambiar algo que no quieres ver. Y no puedes cambiar algo de lo cual no te quieres hacer cargo. Entonces creo que es súper importante, porque al final la catalanidad es diversa, ¿no? No es este purismo de esta idea de la catalanidad con 7 apellidos y el catalán perfecto, que yo lo he vivido aquí en Girona, por ejemplo, que Girona es como la crema de la crema catalana, y te toca cada corrección con la gente, cada racismo, donde sí hay que defender la lengua. Yo por eso estoy yendo a la escuela y la estoy aprendiendo, pero es verdad que muchas veces la usan como una herramienta de racismo, de exclusión y de extranjerización, de ir definiendo quién sí y quién no, quién pertenece y quién no, quién tiene derecho a hablar mi lengua y quién no, ¿no?
0: Aliu, tu vius a Salt, al costat de Girona, que ara deia la crem de la crema, és racista Catalunya, tal qual ho ha dit la Masta?
3: Sí, o sigui, estem parlant, quan diem que Catalunya és racista, estem parlant de les estructures socials, polítiques, econòmiques, ho són. Hi ha una jerarquia racial patent. No és el mateix anar a una immobiliària una parella de dues persones magrebines, dues persones de la comunitat gitana, dues persones negres, que dues persones blanques. O sigui, i això travessa una mica totes les esferes del nostre desenvolupament. O sigui, hi ha una certa, la negació del racisme opera una mica com una mica... És com un exercici d'autoprotecció que el que fa és expulsar la responsabilitat institucional, sobretot, no? O sigui, estem en un país, en un estat, en un continent, que a l'Europa continental hi ha un tema que és que, per exemple, no sabem ni quanta gent pateix racisme, sí, en aquesta part del món, perquè no tenim dades. La dada màxima amb la que podem treballar per diagnosticar el racisme és la nacionalitat. Per tant, encara segueix aquesta lògica de migració, no? Les persones cures aquí no entren dins d'aquest còmput de persones que pateixen racisme a partir de l'edat de la nacionalitat. Ni les persones de la comunitat gitana tampoc. Per tant, hi ha com aquest racisme daltònic de si no diagnostico, si no sé quanta gent pateix racisme, el racisme desapareixerà per si, no? És com una mica, i això és un exercici que convido a tothom, quan teniu dubtes sobre com funciona el racisme o l'antiracisme, penseu una mica en el patriarcat i el feminisme. Imagineu-vos per un moment estar lluitant contra el patriarcat o les violències masclistes i no saber quantes dones viuen en un territori.
0: Yeah.
3: Estem parlant d'aquest nivell.
0: No saber el bàsic, Chaima.
4: I precisament,
0: es menja el micròfon, la Chaima, digues.
4: Precisament no, o sigui, totalment, o sigui, no podem... El problema és aquest, no? Quan la gent diu que Catalunya o Espanya és racista, directament moltes persones es senten ofeses perquè és com jo personalment no soc racista tant. No, tothom té perjudicis i tothom té racisme interioritzat, tot i si siguis una persona racialitzada o no, però quan parlem d'estructura no podem deixar de parlar de que existeix un racisme estructural i sistemàtic si encara existeix una llei d'estrangeria. Si existeix una llei d'estrangeria que no li dona drets a les persones, que has d'esperar 2, 3, 4 anys fins poder regularitzar la teva situació, poder accedir a una sèrie de drets bàsics, no podem parlar de que no existeix una diferència entre diferents ciutadans en una mateixa ciutat o en un mateix barri. Sí que hi ha un racisme, una marginalització pel fet de ser d'una part del món o una altra, no? Per no parlar de les diferències que hi ha, no? Si és d'Europa, tens molta més facilitació a l'hora de mobilitzar-se per al món o a l'hora d'accedir a drets. Si ets del sud global, tot i que els seus països, el país d'on vens, ha sigut colonitzat per al mateix país on estàs o el que sigui, on encara hi així no tens aquests drets no bàsics reconeguts i no pots durant molt de temps fer moltes coses, no? I quan parlem d'això que diu el company, no? De la falta d'estadístiques, és un problema real que existeix tant a les comunitats migrades com les comunitats nascudes aquí o com al poble gitano. Per què? Perquè primer no s'ha posat molts diners ni molt esforç en posar, no? Donant importància en aquest tipus d'informació, i després també perquè existeix una por precisament per denunciar i per fer visibles els casos de racisme que existeixen. Mira, jo fa poc treballava amb Redacoge amb temes precisament d'acompanyament en denúncia segura. Que, sorpresa, no existeix la denúncia segura si encara pots anar a denunciar a la policia i després sofrir la conseqüència moltes vegades de ser deportat o tenir un avís de deportació.
0: Si
4: només, només per denunciar que estàs sent agredit o has viscut una situació de racisme, però si vas de forma indocumentada, de situació irregular, pateixes aquesta situació. Aleshores, t'estan quedant drets. Aleshores, com pots que la gent denunciï si no està a salvo en aquest sentit, no està protegida per la llei i no existeix moltes vegades?
0: Què dieu?
2: Sí, yo creo que viene bien remarcar también que me parece muy duro y muy fuerte que en 2026 se tenga que seguir usando el ejemplo del feminismo y el ejemplo del patriarcado como para crear esa empatía dentro de la blanquitud. Pero sabemos que al final esta empatía de la blanquitud funciona siempre en el momento en el que se puedan pensar a ellos en esa situación, si no, simplemente hasta ahí llega el límite de su empatía, ¿no? Y estaría bueno también como remarcar que no existan estas estadísticas, que no haya tanto dinero invertido, que no haya un verdadero antirracismo como conectado con la acción antirracista. No es casualidad, no nos debería de sorprender también, simplemente porque aquí la raza es algo que no se quiere hablar. Se habla de clase súper bien, ¿no? Yo aquí cuando llegué dije, wow, tienen una súper lucha obrera proletariada, todos somos oprimides, sí. Y de repente es como, pero la raza, ¿en dónde estás hablando? ¿Por qué no la estás mencionando, sabes?
0: ¿Y tenim culpa als mitjans, Masta?
2: Los medios.
0: Sí.
2: Claro. Es que al final, o sea, ¿quién controla la narrativa, no? Mm. También. Y la raza es algo que se tiene que hablar, la Angela Davis lo dice, raza, clase y género, siempre con esa interconexión, porque si no estamos hablando de burbujas en las que pues te vas encerrando y vas creyendo que el mundo es de una forma y no es así, ¿no? Mm. Bueno, tu mundo puede ser de una forma, pero no es el mundo y esa realidad, ¿no? Mm. Entonces, aquí la raza, lo decía Basha, que la raza no se nombra, la raza se practica aquí, con el racismo, ¿no? Y la racialización. Entonces, creo que
4: clar, sí. Perdona, sí. Però és això, o sigui, dins de les mateixes lluites, no? Com a classe obrera, per exemple, costa molt, moltes vegades, parlar de la vivència que tu pots tenir, per exemple, com a persona de classe obrera i persona racialitzada, o en moviments com el feminisme, no? Que és com... Es parla d'un feminisme que moltes vegades és molt excloent de les persones que som racialitzades perquè no ens representa, perquè moltes vegades allà mateix també supera aquesta diferència també de racial, no? Aleshores, també,
0: dins del feminisme.
4: Dins del feminisme també hi ha racisme. Per això parlem d'un feminisme interseccional i l'importància també
0: d'incloure... Sí, Masta, dins del feminisme clar, també...
2: Mujeres, no? Quan no són considerades ni siquiera com seres humans, per exemple.
0: Ja, lo que ara estàvem... He preguntat pels mitjans, tu estàs al món de la docència, hem d'anar acabant ja, però sí. Tu també tens molta feina, jo deia, som culpables els mitjans.

0: invasió, no sé què, no sé quant.
1: Total, per això deia jo que hem de ser molt precisos amb el llenguatge. Clar, i més encara, amb vosaltres.
0: Encara a dia d'avui s'utilitza expressions com persones d'origen migrant. Que què vol dir una persona d'origen migrant?
1: Ui, mireu, ja hem d'acabar, però és que aprendrem molt. Jo ho dic, aprendrem molt, si us ha passat volant, no? És que, sí, portem 24 minuts, o sigui, avui ens hem estrenat, sou imparables, de veritat que crec que aprendrem molt, que obrirem els ulls, que avui hem marcat una mica les línies del que serà això, de moment mensualment, aquesta tertúlia, ja li buscarem nom. A mi m'encanta que cada cop anem improvisant noms, ja el trobarem, però sí, crec tant que estarà molt bé, ja ho he vist, ha passat volant, i molt bé, Master Cuba, Elio Jalo, Chaima Rajdi, moltes gràcies. Ens retrobem els dijous de finals, l'últim dijous de cada mes. Una abraçada molt gran, que això funciona molt bé, de veritat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, adeu. Seguim.
1: Seguim.
3: Al balcó.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegur Alarmas.
5: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la 11, sonaría algo más o menos así. Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la 11, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la 11. Qué bien se les da repartir.
7: 11. Bien jugado.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
10: Pues yo solo oigo la carretera.
11: Claro, al conducir se recarga solo.
12: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
13: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
14: És dijous 24 de setembre i avui el Departament d'Educació ha anunciat que tornen les lectures obligatòries.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: Tornen les lectures obligatòries a batxillerat per superar la selectivitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern en mans d'Esquerra Republicana.
16: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
14: Fa 3 anys la Generalitat va eliminar les lectures obligatòries al batxillerat amb l'argument que ningú es llegia tirant-lo blanc, mirall trencat o terra baixa, sinó que simplement s'estudiaven resums per preparar la selectivitat. Ara els socialistes ho recuperen a partir del curs vinent. 3 cursos després, aquestes lectures tornaran a entrar a l'ESPAU. Canviem de tema. La Fiscalia té sobre la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista. Parlem d'un cas destapat per aquesta casa, per ser Catalunya, on també expliquem que 2 alts càrrecs de Vox a Barcelona formen part de l'equip. Ens ho explica l'Oriol Soler.
17: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els 2 noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumats a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador que podria ser un delicte d'odi penat amb fins a 4 anys de presó. Des de Vox asseguren que només és una broma. Eduardo Ranz, és l'advocat que ha traslladat el cas a Fiscalia en declaracions al Ketiju.
2: Ellos pueden considerar, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados, no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma.

0: y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera possible inscribir és, per exemple, un club de futbol que se llamara Os Bisbal Un Pie.
1: L'advocat considera que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
2: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el govern treballa perquè no hi hagi més casos com el de la Mari Carmen, apuntant que la compra desbocada d'habitatge per part de fons d'inversió no és el model de país que vol promoure.
3: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això.
2: De fet, diu la consellera del RAM, Sílvia Paniquer, que a Catalunya s'eviten els desnonaments a persones vulnerables.
4: En el cas dels desnonaments, tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat, i en aquest cas actuem regularitzant o actuem evitant aquests desnonaments.
2: Atenció, però, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid, però, presumeix que la seva comunitat se situa per darrere de Catalunya pel que fa a l'execució de desnonaments.
5: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
2: Unes paraules que les de Isabel Díaz Ayuso, que l'executiu d'Illa titlla de fake news i considera que fa aquesta comparativa per tapar les seves pròpies vergonyes. Per cert, que hi ha converses entre els de Puigdemont i Pedro Sánchez per desencallar el decret d'habitatge que es va tombar, recordem, el passat mes d'abril amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El govern central estudia les mesures que el partit de Puigdemont va lliurar la setmana passada al president del govern, i això podria desbloquejar la nova votació. En les properes hores el govern hauria de donar resposta a la proposta dels de Puigdemont. I els Mossos segueixen investigant el cas de Cabrera d'Anoia, on han trobat el cadàver d'un home que duia 2 anys mort a casa seva. A l'interior hi seguien vivint la seva dona i la seva filla. Ens ho explica l'Andrea Villòria.
6: Els Mossos esperen el resultat de l'autòpsia per confirmar la causa de la mort, tot i que els primers indicis descarten ja que hi hagi signes de violència. A més, com va avançar el País, la dona, que té 59 anys, va dir a la policia que el seu marit, de 77, havia mort feia 2 anys al sofà de casa, i ella i la seva filla, de 22 anys, havien decidit tapar-lo amb una manta i traslladar-lo a una habitació. Feia 9 anys que vivia en aquella urbanització i des de la pandèmia que no sortien, cosa que va alertar els veïns.
7: Hace 2 años que yo lo intuyo, que algo raro había aquí, y el olor a podrío.
6: A l'exterior, a més, feia 1 any que acumulaven escombraries, fins que una altra veïna...
7: Fui al ayuntamiento y entonces me dijeron que no me preocupara, que esto se tenía que solucionar.
6: I el consistori finalment va avisar els Mossos.
2: 2 anys mort a casa seva, a l'interior hi vivien, recordem, la dona i la seva filla, que no sortien de casa des de la pandèmia. Ho deixem aquí.
8: El dia en 5 minuts.
9: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 24 de setembre, Dia de la Mercè. Esperem que l'estigueu gaudint tots aquells que sou de Barcelona i teniu festa. La resta de Catalunya us acompanyem també des d'ara i fins les 9 de la nit. Avui, en un vespre molt emocionant perquè s'està a punt de produir un debut important, el seu debut.
1: Es porta en directe a la...

0: Parlem del debut de Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Josep Pons, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Palet.
0: Ja tenim el primer 11 de Xavi. Amb què sortirà en aquest partit que juga contra Alemanya? Un test important per Xavi, res més començar.
1: Primer partit de la Nations League i Xavi, en el seu debut com a seleccionador dels Països Baixos, surt amb Verbruggen a porteria, defensa de 4 formada per Dumfries, Van Heek, Van Dijk i Van de Ven. Al mig del camp hi tenim a Reinders, Timber i Gravenberg, i a dalt Somerville, Gakpo i Brian Brobbey com a davanter centre.
0: Xavi, que no es reserva res, també hi ha una altra estrena, la banqueta d'Alemanya, és la de Jürgen Klopp, que té, podríem dir, un culer i mig, o gairebé dos culers, en aquest 11. Parlem d'Adeyemi i de Ter Stegen.
1: Debuta també Jürgen Klopp a la selecció alemanya. Recordem que no entrenava des del 2024, quan va deixar el Liverpool, i ho fa alineant, com bé dius, a un culer i mig en aquest partit contra els Països Baixos. Alemanya, que surt amb Ter Stegen a la porteria, defensa de 4 amb Treu, Schlotterbeck, Tah i Nathaniel Brown. Al mig del camp hi tenim a Joshua Kimmich, Musiala i Emecha, i a dalt Adeyemi, Karim Adeyemi, titular, acompanyant Xade i Havertz.
0: Doncs a veure com el va a Karim Adeyemi, que de moment està mostrant un gran nivell en aquest inici de temporada amb el Barça. També interessant la titularitat de Ter Stegen amb Alemanya, que feia un any que no anava convocat. I Josep, com a curiositat, el conjunt arbitral d'aquest partit és espanyol.
1: Tots són espanyols, l'àrbitre principal és Alejandro Hernández, acompanyat de José Naranjo, Diego Sánchez Rojo i Quintero González com a quart àrbitre, i al VAR hi tenim a Carlos del Cerro Grande, acompanyat i assistit per Javier Iglesias Villanueva.
0: És el retorn de Xavi a les banquetes després de la seva experiència al Barça. En declaracions a TV3, ell mateix deia que estrenar-se contra l'Alemanya de Jürgen Klopp era tot un partidàs.
2: Sí, sí, estem a les mateixes condicions, tant Alemanya com nosaltres. Bé, no hem tingut pràcticament temps per preparar i pràcticament és un partidàs de primeres. Però bé, estem preparats, estem emocionats, insisteixo, molt content de com van les coses.
0: Content Xavi Hernández. Queden 12 minuts perquè comenci aquest partit entre Països Baixos i Alemanya. Un Xavi Hernández que troba a faltar Frenkie de Jong. Encara està lesionat el futbolista del Barça. Això n'ha dit també a TV3.
2: Està bé, vaig parlant amb ell, tinc molt bona relació. Està content de com va amb la recuperació, té bones sensacions. I veurem, jo crec que el punt clau serà després d'aquest parón precisament, per aviam si s'incorpora al grup i pot tenir bones sensacions per tornar a jugar al 100%.
0: Això em deia Xavi Hernández. Ara, de seguida, en 12 minuts, Josep, quedo pendent amb tu de donar inici a aquest primer partit entre Xavi i Jürgen Klopp a les banquetes, però de les seleccions.
1: Perfecte, aquí serem.
0: I el Palau Blaugrana també es porta en directe. Acaba de començar l'Eurolliga. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Bona tarda. Queden 8:31 perquè acabi el primer quart. Ara mateix Barça 4, F7. Arrenca una nova temporada al Palau. Ho fa amb un Barça completament renovat. 11 fitxatges, entrenador nou Alexander Sekulić, amb l'objectiu de deixar enrere 3 temporades sense títols. Avui, però, el Barça arriba molt castigat en el joc interior. No hi són tots a Nebuomuen ni Joan Macundu. I a última hora també s'hi ha afegit Josh Nebo, lesionat ahir a l'entrenament, i que estarà de 2 a 3 setmanes de baixa. Al davant, un F7. També molt renovat, ple de noms com Mike James, Dario Saric, Matthew Strasel o Santi Justa. A la banqueta, Pablo Lasso, que afronta la seva segona temporada a Estambul, però la primera que pot començar des de l'inici. Gran ambient al Palau en aquesta estrena europea, i que, recordem, serveix també per donar el tret de sortida als actes del centenari, amb un Edu Esteve que ha cantat l'himne del Barça capella i que actuarà també al descans. 7:57 ara perquè acaba el primer quart. Barça 4, F 11.
0: Moltes gràcies, Asier. També quedem gràcies, pendents de tu, que ens vagis demanant pas des del Palau Blaugrana en aquest primer partit, que ens comentes l'ambient al pavelló és molt bo, eh?
3: Sí, sí, l'ambient és molt bo. Hi ha hagut un mosaic abans del partit que ha sigut molt maco, la veritat. Hi ha moltíssima animació i moltíssima gent està al pavelló pràcticament ple. Hi ha algunes cadires a la part alta encara buides, i a la zona visitant que sí que està completament buida, però repetim, l'ambient és molt bo aquí al Palau avui.
0: Doncs gràcies, Asier, ens vas demanant pas.
3: Perfecte.
0: Ara marxem cap a Amsterdam, cap als Països Baixos, perquè a punt de veure el debut de Xavi com a seleccionador, i tenim a un dels nostres.

0: 8:35, aquesta música que escolteu és l'himne nacional dels Països Baixos, el Johan Cruyff Arena, on s'està a punt de jugar aquest a Països Baixos Alemanya, i tenim a l'Ivan San Antonio, el company del diari Esport, habitual els divendres al Que t'hi jugues. Què tal, Ivan? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A tu també t'han demanat que t'aprenguis l'himne, com ho han fet amb Xavi, o a tu no t'han demanat això?
1: Bueno, jo crec que no ho fan ni amb Xavi, eh? Em sembla que hi ha una diferència entre el que és l'aficionat i el que és la premsa. Passa tot arreu, eh? No només a Holanda. I no, a mi no m'han demanat que m'aprengui l'himne nacional, evidentment.
0: Home, però la premsa, déu-n'hi-do, eh? Amb Xavi aquests primers dies, vull dir, preguntes de si ja controla una mica l'idioma, que si l'himne... Vull dir que, sí, que també tenen tela, eh? Els periodistes d'allà.
1: Sí, sí, no, tenen. Vaig estar ahir a la roda de premsa de Xavi, prèvia a l'Holanda, que és com li diuen els aficionats holandesos a la selecció holandesa, no Països Baixos, Netherlands ni coses d'aquestes. Uh-huh. I sí que és cert que bueno, són 48 anys després que un seleccionador no holandès dirigeix a l'Orange. Per tant, és normal que sigui per ells també una novetat enorme i hi hagi un entrenador que no sigui seu.
0: Això creus que els ha agradat, els ha motivat o estan una mica reticents? En general ja et parlo de l'aficionat, no només dels periodistes.
1: No. O sigui, mira, tots just acabem d'entrevistar, bueno, d'entrevistar a diversos aficionats als voltants del Johan Cruyff Arena. Tots, absolutament tots, i hem xerrat amb uns quants, ens asseguren que l'arribada de Xavi és una gran notícia per la selecció holandesa, que és aire fresc, que fins i tot ens comentaven que estan encantats que per fi algú faci tornar a la selecció holandesa el futbol, l'estil de joc que ells sempre han jugat i que en els últims anys s'ha perdut.
0: Ahir vas tenir l'oportunitat, Ivan, també de parlar amb Xavi, et vam llegir i vam veure el vídeo a les xarxes del diari Esport. Tu aquí, quina energia et transmet? El veus especialment il·lusionat? Perquè com a mínim això és el que ens va arribar des d'aquí.
1: No, absolutament il·lusionat. O sigui, Xavi no ha deixat mai de ser un entrenador, i de fet et diria una cosa, que jo crec que no valorem prou al Barça pel fet que, o sigui, si Xavi selecciona el nou holandès avui, és pel que ha fet al Barça, no pel que va fer a Qatar.
0: Sí, això és per suposat.
1: No, però és que no sembla que estigui del tot clar, o sigui, perquè aquí al barcelonisme noto, com potser és una percepció meva, individual, i estic equivocat, no ho sé, però jo noto que Xavi no va deixar un gran record al Barça. No per part meva, perquè jo crec que Xavi, després de Koeman, per cert, agafa el relleu de Koeman a la selecció holandesa i va agafar també el Barça, jo crec que Xavi va fer una gran feina al Barça. Va pujar a Cubarsí, va pujar a Lamin, evidentment Fermín no cal ni parlar perquè és
0: decisió seva que continuï al Barça i donar-li l'oportunitat.
1: Exacte. No només això, sinó també el fet que fins i tot que Rafinha jugui a banda esquerra ara va costar en el seu moment, perquè Lamine Yamal va fer una irrupció molt bèstia al primer equip, Rafinha venia per jugar d'extrem dret, i va ser Xavi qui el va convèncer, escolta, és que has de començar a jugar allà, perquè si no, no jugaràs. No van acabar bé, segurament no.
0: T'anava a dir que jo crec que van passar factura els últims mesos, i després el contrast amb Hansi Flick. Evidentment, doncs això fa que encara quedi com una imatge de que Xavi va ser el que no va saber aprofitar l'equip, però vaja, ja t'ho compro, que molta gent segurament no valora pas, sí, el llegat de Xavi al Barça.
1: Sí, no sé exactament per què. No sé, no, o sigui, em costa entendre el per què Xavi, que no perquè sigui una llegenda del futbol, evidentment que va guanyar el primer mundial amb Espanya, això està per descomptat, però que el Barça, o sigui, va convertir el Barça en una altra història. O sigui, ell va ser un dels grans arquitectes del gran Barça de la història, i per tant a mi em costa entendre que no se'l valori com toca. Aquí, de moment, a la selecció holandesa, pel que puc anar copsant dels aficionats, de gent amb qui parlo, de periodistes i tal, se'l valora moltíssim. O sigui, és una llegenda no només a Barcelona, sinó també a nivell internacional i, evidentment, també a Holanda.
0: Creus que es tindrà paciència amb ell o se'l demanarà ja rendiment immediat?
1: Crec, el que era tenint del que comenten, que se'l valora, se'l valorarà no de forma immediata, sinó amb la feina que faci. O sigui, acaba d'arribar. Avui és el debut, avui és contra l'Alemanya, el Jürgen Klopp, li falta molt de feina, perquè tornar als orígens de la selecció holandesa, que és el que vol Xavi, que és imposar un estil de futbol que amb Koeman no jugava, i llavors amb aquells cinc defenses i tal, o sigui, entenc que se li donarà temps i que tampoc estan per demanar rendiment immediat als holandesos, perquè bueno, no és una selecció guanyadora torneig rere torneig.
0: No, no, de fet és que no guanyen un títol oficial des de 1988, i una de les novetats d'aquesta setmana d'entrenaments és que no ha deixat entrar la premsa, però gairebé demanant perdó, explicant que és perquè ha d'entrenar tanta tàctica i al final doncs explicar tantes coses als jugadors, que entenc també que Xavi vol una mica de privacitat en aquests primers entrenaments, però vaja, ja el vam veure ahir amb el capità Van Dijk, que comença també a tenir feeling amb els jugadors.
1: Sí, bueno, Van Dijk estava pensant en deixar la selecció holandesa
0: fins a la trucada de Xavi.
1: Exacte, que li va dir: escolta, per què hauria de seguir jugant amb la selecció holandesa? I va dir: perquè ets Virgil van Dijk,
0: bàsicament.
1: I ell mateix ha reconegut, diu, això, aquesta xerrada em va canviar la perspectiva, i vaig dir: escolta, seguiré.
0: I ara, a pocs minuts per començar aquest partit, vaja, ni que fos escrit, ni que fos preparat, hauríem signat un primer partit de Xavi contra tota una Alemanya de Klopp, que també, evidentment, està començant. Creus que ens sorprendrà? Que potser tothom dona per fet, o la sensació és que l'Alemanya de Klopp serà superior? No sé, què n'esperes d'aquest partit?
1: Ui, això ja t'ho deixo pels experts en futbol internacional. Jo, si preguntes quines sensacions tinc per un Barça-Madrid abans d'un Barça-Madrid amb el context que tinc i tal, jo puc fer alguna, però en aquest cas no, o sigui, sincerament, o sigui, seria massa pedant per la meva part
0: de però un partit divertit, no? Com a mínim, vull dir, no, bueno, això, com a això, mínim, això, no, home, són dos equips que es reservin, correcte, ni que surtin a protegir-se.
1: Clar, això sí, o sigui, espero un partit divertit, perquè són dos entrenadors amb estils molt diferents, però que tots dos van a l'atac. Llavors, espero que ho sigui, però clar, jo dir-te ara mateix si un s'hagués favorit o l'altre, no en tinc absolutament ni idea.
0: Bé, més enllà d'això, ja ens has estat explicant una mica com s'està sentint la gent il·lusionada amb Xavi. Torno a un nom, en aquest cas relacionat amb el Barça, que és el de Frenkie de Jong, recuperant-se de la lesió. Hi ha preocupació per Frenkie en el que has pogut també copsar aquests dies allà a la concentració pel seu estat físic?
1: No, però, o sigui, preocupació no, perquè al final és un tema de lesions i tal, i bueno, quan la recuperi, recuperarà. El que sí que he notat és que hi ha una gran estima per Frenkie de Jong a Holanda, i la gent és molt de Frenkie de Jong. És cert que Holanda pues, no guanya, el Mundial no li va anar del tot bé. Pel que he pogut parlar amb gent, entenen que és un futbolista fonamental a la selecció, i que a més creuen tots que amb Xavi encara serà més important.
0: Doncs veurem si aquesta etapa de Xavi a la selecció holandesa és exitosa, com a mínim acaba millor que la que va acabar amb el Barça. Merci, Ivan, i que gaudeixis del partit des de l'estadi Johan Cruyff allà a Amsterdam.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: Són ara mateix 9:15 del vespre. Josep, em sembla que aquest Alemanya-Països Baixos, Països Baixos-Alemanya, va amb una miqueta de retard.
3: Començarà una miqueta més tard, Anna, perquè just ara s'ha fet el sorteig de capitans amb Virgil van Dijk i Joshua Kimmich. Encara no ha començat, però en breus instants la pilota ja rodarà al Johan Cruyff Arena.
0: Ja s'han fet aquesta primera abraçada, Xavi Hernández i Jürgen Klopp, una imatge per la història. També situar-vos al Palau Blaugrana, el partit, la primera jornada d'Eurolliga entre Barça i Efes. Déu-n'hi-do la que li està caient al Barça. Ara mateix queden 2 minuts perquè acabi el primer quart. 9-22 està perdent el Barça, que en defensa no està gens bé. A veure si els de Sekulić poden remuntar-ho en el temps que queda. Ara vull que escolteu el director esportiu del Barça, a Deco, el que ha dit en un congrés a Portugal, al Portugal Football Summit, sobre Julián Álvarez.
4: Nós viemos uma oferta, o clube disse que não vendia, pronto, acabou. É assim que funciona. Mas também há jogadores que vêm, outros clubes que tentam, né, jogadores nossos, quando há uma resposta negativa, a coisa acaba aí, mas já é passado.
0: Bàsicament explica en aquest fragment, i a banda també del fragment d'Eco en aquest congrés de futbol, que l'operació amb Julián Álvarez no va ser possible, que van fer una oferta, però el club, en aquest cas l'Atlético de Madrid, sempre va dir que no el vendria. Llavors van haver de buscar solucions, en aquest cas Gabriel Jesús, que no entrava en els seus plans, però quan van veure la seva disponibilitat van considerar que era l'opció perfecta, que la idea no ha canviat, que la idea era buscar un jugador d'un perfil similar, i acaba amb la frase que Julián ja és passat, que han de mirar endavant i esperen que Julián estigui bé, ajudant a l'Atlético de Madrid, i que tot es resumeixi en això. Josep, encara passen gairebé ja 2 minuts de l'hora establerta perquè comencés el Països Baixos Alemanya, ara guardant un minut de silenci per Bertina Koeman.
3: Sí, ara es produeix aquest minut de silenci a Amsterdam en memòria de Bertina Koeman, per tant encara s'haurà d'esperar una miqueta que comenci la primera jornada de la Nations League.
0: Un minut de silenci molt respectuós per la dona de Ronald Koeman, ara ja sí, aplaudint els jugadors. És a punt de començar aquest partit, i no us penseu que només hi ha futbol de seleccions aquests dies, perquè, per exemple, la segona divisió, no sé si tu, Josep, ets molt de segona divisió, t'agrada?
3: La vaig seguint una miqueta, sí.
0: Home, ara que tenim a més dos equips catalans, raó de més per seguir-la. De fet, juguen tant Girona com Sabadell. El Girona ho fa a Montilivi contra l'Albacete, amb el repte d'aconseguir la segona victòria consecutiva. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
5: Hola, Ana, bona tarda. Sí, els de Quique Álvarez buscaran el triomf a Montilivi contra un Albacete que només ha sumat un punt aquesta temporada. El de demà és un partit marcat per les baixes, perquè el Girona té fins a 6 jugadors amb les seves seleccions: Bannat, Esprilla, Holmes Jr., Pichur, Krapivstov i Lass. Tampoc estarà disponible encara Brian Hill, i és dubte pel partit Fran Beltran, que no ha pogut entrenar amb l'equip per unes molèsties. El tècnic, Quique Álvarez, té clar que haurà de buscar alternatives per totes aquestes baixes que té l'equip demà.
6: És el que hi ha, no podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions, i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
5: Veurem, Anna, si hi ha o no canvi de sistema, però el tècnic del Girona ja ha avisat que el de demà és un partit trampa i que el Girona haurà de fer les coses molt bé per sumar 3 punts a Montilivi en un partit marcat per les baixes.
0: Avisats estan a Girona, i anem cap a Sabadell, Núria, perquè dissabte serà el seu torn. De fet, visiten el filial del Celta.
5: Sí, Anna, en un gran moment de forma del conjunt arlequinat, que és 6è en posicions de play-off i que només ha perdut un partit aquesta temporada. El Sabadell tindrà una baixa important, no només per aquest partit, sinó malauradament pel que queda de temporada, segurament, que és la del pitxitxi de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha deixat clar que després d'aquest cop ara toca mirar endavant.
7: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant. Quan passa una cosa així, sempre parlem de com afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
5: El partit, Anna, dissabte a 2:15 de la tarda, una nova oportunitat de sumar pel Sabadell Sabadell en aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat.
0: Moltes gràcies, Núria. Pendents estarem aquest cap de setmana de la segona divisió. Tornem cap al Palau Blaugrana, on el Barça, Sier, mica en mica, intenta retallar distàncies.
8: Intenta retallar distàncies, 31 segons perquè acabi el primer quart. Barça 13, Efes 24. Ha arrencat amb molts dubtes aquest Barça. Parcial de 4-20 a l'inici pels turcs. Li està costant molt anotar els de Sekulis. L'Efes no els està deixant córrer. Atacs molt estàtics que els obliguen a esgotar les possessions i a llançar des del perímetre sense trobar l'home alliberat. Així que intenta ara retallar distàncies. 31.8 perquè acabi aquest primer quart. Barça 13, Efes 24.
0: Gràcies, Asier. A veure si millora el Barça, perquè ha començat fatal, sobretot en defensa, encaixant 20 punts en només 5 minuts. I anem ara cap a Amsterdam. Ja veu, Josep, que aquí som internacionals a la graderia del balcó. Amb 2 minutets al final de retard ha començat aquest Països Baixos-Alemanya.
3: Primers 3 minuts de joc a Amsterdam, el partit que ha començat amb una Alemanya lleugerament superior, amb un parell d'arribades però no han estat gens clares, el marcador que encara no s'ha mogut, i veiem com la possessió de moment és bastant majoritària per part del combinat alemany.
0: Amb Karim Adeyemi, sobretot de moment intens, demanant pilotes, són les 8:51, anem a repassar què més ens ha deixat aquest dijous. I és que obríem el Què t'hi jugues aquest migdia parlant-vos del cas de l'equip de futbol anomenat Bayern de los Caídos. La Fiscalia té sobre la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona, que exhibia simbologia franquista, un cas destapat per Ser Catalunya, on també vam explicar que 2 alts càrrecs de Vox a Barcelona formaven part de l'equip, Oriol Soler.
9: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els 2 noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumats a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador que podria ser un delicte d'odi penat amb fins a 4 anys de presó. Des de Vox asseguren que només és una broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a Fiscalia en declaracions al Què t'hi jugues.
10: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados, no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
9: L'advocat considera que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
0: Gràcies, Oriol. Seguirem de prop aquest cas. Encara amb empat a 0 aquest Països Baixos-Alemanya. Primer partit entre Xavi i Klopp com a seleccionadors. Demà al matí, hora catalana, serà torn per al Brasil. De fet, Rafinha, ja sabem, Josep, que serà titular a l'amistós contra Austràlia.
3: Així ho ha confirmat el seleccionador Carlo Ancelotti.
11: Demà ja va jugar Rubosos amb Mateuzinho, Marquinhos, Víctor Reis, Douglas Santos, Danilo, Bruno, Estevao, Rafinha, Endrick, Vinícius.
0: M'encanta perquè diu l'11, ja titular, és un amistós, però vaja, Ancelotti no reserva res.
3: Són coses que no havíem vist gaires vegades, i també ha parlat Ancelotti del seu magnífic estat de forma de Rafinha en comparació amb el de Vinícius.
11: El moment de los dos es diferente, obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, parece que era suya también esta. El Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento, a convicción que tenemos dos dois que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: És suau Ancelotti quan diu que Vinícius no està en el seu millor moment. I parlant també de futbol de seleccions, baixa al Madrid i a la selecció francesa la d'Ibrahima Konaté.
3: El club blanc ha informat que el defensa francès pateix una lesió al lligament col·lateral de la cama dreta i queda pendent d'evolució. Recordem, com bé dius, que Konaté havia estat convocat per Zidane per aquesta aturada de seleccions i, per tant, serà baixa el combinat francès.
0: A l'Atlètic Club, el seu president John Uriarte dona explicacions després de la polèmica de retirada d'invitacions als expresidents.
3: Uriarte ha comparegut per explicar els motius de la retirada d'invitacions a l'estadi dels expresidents del club. Segons afirma el president, aquesta decisió va ser presa pel bé de l'Atlètic.
12: Reiterar el reconocimiento y la gratitud a esas personas, a esos colectivos afectados, y confío en que su malestar inicial se torne en comprensión una vez oídas estas explicaciones. Recalcar que esta medida no es un capricho, sino que está justificada social, económica, institucionalmente y desde la gestión y cultura del club, que tiene un impacto económico muy alto y cuyo beneficiado es el conjunto del Athletic, el conjunto de nuestra masa social, en respuesta a un Athletic que queremos.
0: Al futbol de la Lliga Espanyola, Javier Aguirre ja està entrenant amb el València.
3: L'entrenador mexicà ha dirigit aquesta tarda el primer entrenament amb el conjunt valencianista després de l'arribada de Braulio Vázquez a la direcció esportiva. La renovació continua prenent forma amb l'arribada d'Aguirre amb l'objectiu d'abandonar les posicions de descens després de l'aturada de seleccions.
0: Mauro Icardi, atenció, inhabilitat per conduir fins al 2099, és a dir, fins sempre.
3: De per vida, el Ministeri de Transports de Buenos Aires ha prohibit conduir al futbolista argentí després de que la seva parella, la Xina Suárez, publiqués un vídeo on es veu a Icardi conduint sense llicència. Perquè pogués tornar a ser habilitat, hauria de ser avaluat per aquest ministeri.
0: Millor que no li tornin a donar el carnet. I acabem amb aquesta sanció per a Fernando Alonso al Gran Premi de Bakú.
3: El pilot estudià ha estat sancionat per la FIA per canviar elements dels motors i haurà de sortir des de la darrera posició de la graella. El seu company d'equip, Lance Stroll, també ha rebut la mateixa sanció.
0: I amb els partits que tenim en joc, us situem al Països Baixos-Alemanya, ara mateix minut 8, empat a 0, de moment sense ocasions clares. Podeu escoltar el Larguero a quarts de 12 el que hagi donat de si aquest partit i s'endú la victòria Xavi o Jürgen Klopp en aquesta estrena a la Nations League a les banquetes dels equips de seleccions. I al Palau Blaugrana ja ha arrencat el segon quart, s'han jugat només 26 segons, el Barça està perdent 18 a 25, el Barça de Šekulić, que de mica en mica va retallant distàncies però que ha començat molt malament. L'agradaria, l'anem buidant.